0: Hem sentit la sinfonia número 3, l'escocesa, l'opus 56 de Félix Mendelssohn, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Franz Belzemost.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit podrem sentir la missa solemnis en do major QHIL 337 que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1780. Us n'oferim la versió de Patricia Kvela, soprano, Ulla Grönwald, mezzosoprano, Christoph Bregardian, tenor i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum sota la direcció de Peter Neumann.

Fins aquí la missa solemnis en do major Köchel 337 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de Patricia Kvela, soprano, Ulla Grönwoldt, mezzosoprano, Christoph Bregardien, tenor, i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum sota la direcció de Peter Neumann, un enregistrament de l'any 1989.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua amb l'audició del poema simfònic opus 64 de Richard Strauss, una simfonia alpina. L'orquestra de la Tonhalle de Zurich, dirigida per David Zinman, és l'intèrpret d'aquesta versió que ara sentirem.

Hem sentit una sinfonia alpina de Richard Strauss, el seu opus 64. La interpretació era la que dirigia David Zinman amb l'orquestra de la Tonhalle de Zurich.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Del compositor Jan Sibelius podrem sentir ara el quartet de corda en re menor Voces Intime, opus 56. Ens acompanya el quartet de corda d'Oslo.

I tot seguit a la programació de Catalunya Música és la Rapsòdia per a saxo i orquestra de Claude Debussy, una obra que va orquestrar un dels deixebles de Debussy, Jean-Roger Ducasse. Alexandre Doisy és el saxofonista solista que interpreta la versió d'aquesta rapsòdia que ara sentirem. L'acompanya l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Jun Mackel.

0: Aquesta que sentíem és la rapsòdia per a saxo i orquestra de Claude Debussy, acabada i orquestrada pel seu deixeble Jean-Roger Ducasse. Alexandre Doisy, al saxo, i l'Orquestra Nacional de Lió, amb Yun Mackel al capdavant, n'oferien aquesta interpretació.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Del compositor txec Bohuslav Martinů convidem ara a sentir el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales, una obra de l'any 1938 que sentim en la versió de Josef Rudzicka, piano, Jan Bouza, timbales, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, dirigida per Charles McCarras.

0: S'acaba aquí el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales que Bohuslav Martinu va compondre l'any 1938. Ens acompanyaven Josef Rudzika, piano, Jan Bouza, timbales i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Charles Mackerras.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem tot seguit a sentir la sonata per a piano número 8 en do menor, La patètica, l'opus 13 de Ludwig van Beethoven, que interpreta en aquesta gravació el pianista Vladimir Askenadze.

0: Hem sentit la sonata per a piano número 8 en do menor, la patètica, és a dir, l'opus 13, de Ludwig van Beethoven, en aquesta interpretació que el 1979 va enregistrar el pianista Vladimir Askenazy.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem situats al barroc francès amb Marc-Antoine Charpentier i el motet Superflumina Babylonis. Ens acompanyen els membres de Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt Música Florea, tots dirigits per Olivier Schneebeli.

0: S'acaba aquí el motet Superflumina Babylonis de Marc-Antoine Charpentier, una obra publicada durant la dècada del 1670. Sentíem els conjunts Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt Música Florea, tots dirigits per Olivier Schnebeli.
1: Catalunya Música.

Els següents minuts aquí a Catalunya Música els passarem sentint la música de Francis Poulenc, sentint la seva sinfonieta per a orquestra en la versió de Georges Prêtre i l'Orquestra de París.

0: George Prêtre dirigia l'Orquestra de París en la interpretació de la Sinfonieta per a Orquestra de Francis Poulenc.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Xavier Montsalvatge podrem sentir ara els tres divertimentos per a piano, Deciso en forma de xotis, Dolce en forma de vanera i Vivo en forma de vals jota. És una obra original per a piano sol, composta l'any 1941, tot i que se n'han fet diversos arranjaments. Nosaltres en sentim la versió original, interpretada per Jordi Massó.

Són els tres divertimentos per a piano de Xavier Montsalvatge, Deciso en forma de xotis, Dolce en forma de panera i Vivo en forma de vals jota, una obra composta l'any 1941 que ens oferia el pianista Jordi Masó.

0: Catalunya Música.
1: Ara sentirem la música de Johann Sebastian Bach, el quart dels seus concerts de Brandenburg, concert en sol major catalogat amb el número 1049, és el que us oferim en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: John Elliott Gardiner dirigia la versió que ara sentíem del concert de Brahms d'Hamburg número 4, concert en sol major de Johann Sebastian Bach, concert catalogat amb el número 1049. L'interpretaven els solistes barrocs anglesos.
1: Catalunya Música.

0: un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts un matí més a la sintonia de Catalunya Música. Com sempre, en directe des de l'estudi 11, quan són en punt 6:45 del matí. Avui començarem plantejant-nos novament una d'aquelles preguntes matinals que ens agrada des d'aquest programa, el primer, el més matiner de la nostra emissora, i amb el que intentem oferir-vos una banda sonora completament diferent al que acostuma a ser habitual en aquestes hores en els mitjans generalistes. Una banda sonora per desconnectar, per gaudir, per respirar millor. La pregunta que ens hem fet avui és: quina diferència hi hauria entre sarsuela i opereta? Existeixen operetes que anomenem sarsueles? És, en definitiva, un plantejament lingüístic de definició i de conceptes. I la veritat és que les coses, tot i que sobre el paper poden semblar molt clares, a la pràctica la confusió és gran. I al final, doncs, s'ha optat per una denominació genèrica. En un principi, la sarsuela és un gènere de perfil costumista. Quan va sorgir a meitats del segle XIX a Madrid, diguem que encara reflectia molta petjada del que era l'òpera, que en aquells moments triomfava a la península, sumada a les noves temptatives d'opereta que venien sobretot de París, també menys de Viena. I vet aquí que aleshores les primeres sarsueles que es van estrenar van recuperar aquesta denominació que venia del segle XVII, però que ben aviat van començar a sorgir veus dient que si la temàtica era costumista era sarsuela, però si la temàtica, per dir-ho ras i curt, era de prínceps i princeses, aleshores seria opereta en castellà. A l'hora de la veritat, però, n'acabem dient de tot sarsuela. I per fer el test, us fem una pregunta. Coneixeu la sarsuela La Corte del Faraón del compositor valencià Vicent Lleó? Aquesta sarsuela es va estrenar a Madrid el 21 de gener de 1910, concretament al Teatro Eslava. Què diríeu que és, una sarsuela o una opereta? El que queda clar és que es tracta d'una d'aquestes aportacions escèniques que popularment sempre n'hem dit sarsuela i que forma part del gènere conegut com a cicalipsi o cicalipsi. La cicalipsi és aquest gènere caracteritzat pel seu humor picant, amb dobles sentits, transgressor per l'època, estaríem parlant, òbviament, de principis del segle XX, allò que els nostres avis en deien espectacles picants. Doncs vet aquí que aquesta partitura, oficialment, el compositor la va definir com una opereta bíblica. D'aquesta, què n'hem de dir, sarsuela o opereta, La Corte del Faraón, en sentim tot seguit el preludi.

Així comença amb aquest preludi, aquesta primera escena, la sarsuela, o potser n'hauríem de dir opereta bíblica, la Corte del Faraón, del compositor valencià Vicent Lleó, que s'estrenava a Madrid l'any 1910, i que hem pogut sentir en aquesta gravació certament històrica a càrrec del cor de Cantores de Madrid i la gran orquestra sinfònica que dirigia el recordat Ataulfo Argenta. Clar que si heu sentit aquesta escena primera de la Corte del Faraón i no havíeu sentit

0: Era Anna Maria Iriarte a qui acabem de sentir en aquesta interpretació tan simpàtica al costat de la gran orquestra simfònica que dirigia Ataulfo Argenta. Els cuplers babilònicos, ai Babilonio que marees, tot una pàgina. No sabem si de la sarsuela o opereta La corte del faraón de Vicent Lleó, el compositor valencià, una pàgina de 1910, però vaja, al final tothom n'acaba, vaja, l'acaba definint com a sarsuela. Sigui com sigui, deixem que canti el gall.
1: El primer temps.
0: Ja veieu que el primer temps de Catalunya Música ens plantegem preguntes molt transcendentals. I ara que no hem acabat d'arribar a una conclusió molt, molt contundent, però al cap i a la fi ens deixem portar per la tradició. El que sí que farem serà fer que vagin sonant per obrir aquest primer temps i també aquesta setmana, ja que avui som dilluns, tota una sèrie d'obertures, ara sí, d'operetes. I la primera que sentirem ens porta al 1858. Ens porta cap al París del Segon Imperi, als temps de Jacques Offenbach, aquest compositor que havia nascut a Colònia, Alemanya, però que va acabar sent alumne de violoncel del Conservatori de París per, en definitiva, convertir-se en una de les veus més populars del París del Segon Imperi. Sentirem l'obertura de la seva opereta de 1858, Orfeu als Inferns.

Aquesta és l'obertura de l'opereta Orfeu als Inferns, segurament l'opereta més emblemàtica de Jacques Offenbach, data de 1858, en ple Segon Imperi, els temps de Napoleó III, i vaja, n'hem pogut sentir la interpretació de l'Orquestra Filarmònica

de Viena, dirigida per Lori Mazel en un dels concerts de cap d'any. L'opereta, ja veieu la paraula, és una paraula francesa, opérette, que ve d'òpera. És el diminutiu d'òpera en francès. Ja el propi nom ens genera un somriure, opérette. És a dir, una òpera però petita. Quan va començar això de l'opereta? Doncs bé, en principi, les operetes ja conceptualment eren barreja de parts cantades i parts parlades, però el concepte, la denominació precisa d'opereta ens podria situar cap a l'any 1847, just al final del govern de Lluís Felip d'Orleans. Vet aquí, en aquell moment, a França, es va estrenar una pàgina en francès que barrejava parts parlades i parts cantades, titulada Don Quixote et Sancho Panza. Era original d'un compositor avui no gaire conegut, un compositor francès que es deia Louis-Auguste Ranger, i vet aquí que possiblement aquesta va ser la primera vegada que s'utilitzava en plan simpàtic això d'opereta. De fet, la barreja de parts parlades i parts cantades era una cosa que ja es coneixia. Fins i tot els famosos melodrames al segle XVIII es feien, diguem-ne, obres de teatre amb música, en què els actors declamaven el text sense cantar-lo, però acompanyats per música. Per tant, o per exemple, en el món germànic, els conegudíssims Singspiel, és a dir, peces en alemany que barrejaven parts parlades amb parts cantades. Exemples famosos com el Rapte en el Serrall o la mateixa flauta màgica esdevindrien un bon testimoni de tot això. Però vaja, que el concepte opereta va triomfar i a partir d'aquell 1847 es va anar extenent arreu. Bé, Espanya va arribar, però van decidir recuperar una denominació que ja s'havia fet servir al segle XVII, que és el de sarsuela. De fet, la denominació completa era Espectáculo de la Zarzuela. Sembla que podia haver nascut en el Palacio de la Zarzuela com espectacles privats dels reis en aquell temps. Segurament seria Felip IV en aquells temps en el Palacio de la Zarzuela. I a partir d'aquí, doncs, la cosa s'aniria extenent. Però vaja, la denominació opereta va ser la que es va consolidar a tota Europa. Fins i tot els alemanys la van adoptar, Anglaterra també, i aquí tenim, per exemple, una de les primeres, podríem dir, operetes austríaques, que és Poeta i Camperol. Data de 1846, la música és de Franz von Suppé i avui en coneixem sobretot l'obertura.

S'estrenava a Viena el 1846 i el seu compositor, Franz von Suppé, esdevenia el gran antecessor de qui ben aviat també es convertiria en la gran figura de l'opereta austríaca. Franz von Suppé era l'autor d'aquesta opereta, Dichter und Baue, que vol dir poeta i camperol, i de la que n'hem pogut sentir la cèlebre obertura interpretada per l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit. Però bé, ara fa un moment us ho dèiem, ben aviat arribaria Johann Strauss. A partir de 1870 va estrenar la seva primeríssima opereta, Indigo i els 40 lladres, i el camí de Strauss va ser triomfal. Especialment arribaria la culminació el 1874, quan a Viena mateix estrenava l'opereta Die Fledermaus, és a dir, El ratpenat, una opereta que avui encara conserva intacta la seva popularitat i que, vaja, a Viena es segueix interpretant de manera regular. D'aquesta opereta, de El ratpenat, també en sentirem l'obertura.

La Filarmònica de Viena, aquesta vegada dirigida per Georges Prêtre. Eren els intèrprets de l'obertura de l'opereta Die Fledermaus, el ratpenat que acabem de sentir. Precisament aquesta opereta que s'estrenava durant la dècada de 1870, concretament el 1874 a Viena. Era per aquelles èpoques que també a Londres sorgia aquell cèlebre tàndem del llibretista Gilbert i el compositor Arthur Sullivan. Van escriure un munt d'operetes, fins i tot sembla que estaven enfadats i van mantenir la relació professional arran de l'èxit que tenien. Sembla que la relació l'establien a través del seu empresari, que els mantenia en contacte durant almenys una època, una petita etapa. Van sorgir moltes operetes, potser una de les més emblemàtiques és la titulada Mikado, estrenada el març de 1885, és a dir, una dècada després del Fledermaus, del ratpenat de Strauss, això sí, a Londres. Així doncs, ja sabeu, aquestes operetes arrasaven a Londres, se'n feien centenars d'interpretacions, però és que la història del Mikado va ser encara més bèstia. Els 150 companyies a Europa i Amèrica l'estaven interpretant gairebé en paral·lel. I aquí a Barcelona, òbviament, la vam poder gaudir en diferents moments i va esdevenir també una de les pàgines originals del compositor Arthur Sullivan més populars. Concretament, nosaltres ara us proposem d'aquesta opereta de Sullivan la seva obertura, De Mikado.

Aquesta és la música d'Arthur Sullivan. Hem sentit l'obertura de la que probablement és, o si més no, una d'elles, l'opereta més cèlebre, una de les més interpretades de la història de l'opereta en llengua britànica, en llengua anglesa, volíem dir. Bé, la qüestió és que hem pogut sentir aquesta interpretació de l'obertura de l'opereta El Mikado a càrrec de l'orquestra del Royal Ballet, dirigida per Andrew Penny. La música d'Arthur Sullivan dona pas a qui ha esdevingut la gran figura de l'opereta a Prússia, hauríem de dir Alemanya, concretament a Berlín. Us heu preguntat mai qui és l'equivalent a Johann Strauss, a Arthur Sullivan o a Jack Offenbach a la ciutat de Berlín? Doncs bé, aquest compositor es diu Paul Linke. Va néixer el 1866, moriria el 1946, amb 80 anys, i ha esdevingut la gran figura de l'opereta a Berlín. En definitiva, una de les pàgines que avui esdevé com tot un símbol d'aquesta ciutat és la famosa Berliner Luft, alegria berlinenca, i que precisament està extreta d'una de les seves operetes, l'opereta Frau Luna de 1899. Nosaltres, però, sentirem l'obertura d'una opereta una mica posterior. És l'opereta Gri-Gri, estrenada a Berlín el 1911. Música de Paul Linke.

Era l'orquestra de la Staatskapelle de Dresden. Diuen que és l'orquestra més antiga d'Europa. Dirigida per Christian Telemann, els hem sentit interpretant l'obertura de l'opereta Grigri del compositor berlinenc Paul Linke. És el compositor de Berlín per antonomàsia. Les seves operetes són molt estimades encara avui a la capital prussiana. Hem sentit aquesta obertura Grigri que ens porta cap al 1911. I bé, de fet, el moment daurat de les operetes es va anar mantenint fins la Primera Guerra Mundial i encara, de fet, va cuejar entre el període de les dues guerres, és a dir, els anys 20 i 30. Però és veritat que l'etapa prèvia a la Primera Guerra Mundial culmina amb compositors com, per exemple, Franz Lehár, un compositor sorgit a l'àrea de l'Imperi Austro-Hongarès, com un dels grans membres de la generació posterior a Johann Strauss. L'opereta més famosa de Lehár probablement sigui La viuda alegre.

Hans Leer. Bé, i en aquesta selecció que avui, al primer temps, us estem proposant d'obertures d'opereta, saltem la Primera Guerra Mundial i ja ens n'anem a la dècada de 1920. Va ser quan ja els últims grans compositors d'opereta van començar a estrenar els últims títols, diguem-ne, del repertori clàssic d'aquest gènere. Per exemple, La comtessa Marisa, data de 1924. També és d'un dels compositors de l'àrea de l'Imperi Austro-Hongarès, que en aquell moment ja s'havia dissolt. Recordeu que l'imperi es va dissoldre al final de la Primera Guerra Mundial. El compositor hongarès Emerich Kalman és l'autor d'aquesta opereta i, per tant, també de la seva obertura.

La National Philharmonic Orchestra, dirigida per Richard Bonning, ens acaben d'interpretar aquesta brillant obertura de l'opereta La vídua alegre de Franz

de Willy Mattes, d'aquesta obertura La comtessa Marija, del compositor hongarès Emmerich Kallmann. Es va estrenar a Viena el 1924 i dos anys després a Barcelona s'estrenava una de les grans sarsueles del repertori català, Cançó d'amor i de guerra. Aquí teniu la seva preciosa obertura, música del compositor d'Ontinyent, Rafael Martínez Valls.

0: Fa poc ens celebràvem el centenari de l'estrena d'aquesta preciosa sarsuela, cançó d'amor i de guerra de Rafael Martínez Valls, de la que n'acabem de sentir la vibrant obertura, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya, dirigida per Francesc Assú. Així hem completat el recorregut que aquest matí, al primer temps, hem fet per tota una sèrie d'operetes antològiques, de fet, a través de les seves obertures.
1: El primer temps.
0: I el primer temps completarem avui el nostre recorregut sonor recordant-vos que l'any 1918, el dia 28 de setembre, a Lausana i sota la batuta d'Ernest Ansermé, el compositor Igor Stravinsky estrenava una de les seves obres Post-consagració de la primavera. Era una partitura singular per narrador i conjunt de cambra, La història del soldat. D'aquesta pàgina en sentim La dansa del dimoni.

0: Era la dansa del dimoni de la història del soldat d'Igor Stravinsky, aquesta obra ubicada entre la consagració de la primavera i l'etapa neoclàssica del compositor. Els músics de l'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez, han estat els intèrprets. I amb aquesta música acomiadem avui el primer temps i tornem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Se sol dir que tota pedra fa paret i trobo que és un bon recordatori, sobretot en dies com els nostres, en què sembla que cal esprem al màxim el nostre temps, sent productius, eficients i, si pot ser, perfectes, perfectes en el mètode, en l'aparença, en el resultat. I escolteu, potser aquesta manera de veure el món doncs convingui a un cert sector de la indústria, als que els vagi bé, que el comú dels mortals sentim que no som prou, que mai no arribem allà on anem. Però queda clar que justament a nosaltres aquesta persecució no ens ajuda gens ni mica. Per tant, calma, paciència, atenció i pas a pas, que el camí és ara i aquí, i sí, tota pedra fa paret. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dilluns 28 de setembre. Encetem setmana aquí a Tots els matins del món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ho tenim tot a punt, després d'aquest cap de setmana, de desconnexió i descans,
2: doncs
1: darrera
2: sí.
1: Setmana del mes, perquè només ens queden 3 dies.
2: Sí, perquè ja entrarem d'aquí no res, a l'octubre.
1: Tenim l'octubre aquí a les portes, però moltes coses per descobrir.
2: Doncs sí, molta música, sobretot, durant aquestes 3 hores, fins a les 11 del matí, però en aquesta primera hora, ja ho sabeu, serà quan entrarem en el... Farem la primera entrada, la primera immersió en l'àlbum de la setmana, que no us vam no us vam dir de què es tractava.
1: No us vam dir, no vas voler, això que et sol passar cada divendres.
2: I és un àlbum que porta per títol Viola Concertos from Berlin, concerts per a viola de Berlín, que interpreta l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador, Johannes Pramzola, des de la viola. Un àlbum que ha publicat amb el seu segell, Audax Records. I arribarem a les 9 amb la Laia Pujolassos i el segell propi d'un altre gran intèrpret. A la segona hora, més música, fins a arribar a la conversa que avui tindrem amb Irene Zugaza, cantant, cantaora, violista i compositora, considerada una de les pioneres en introducció.

0: Introduir la viola en el flamenc. I a la tercera hora, més música, fins a arribar al moment en què tancarem el programa amb la nostra companya Alba Quinquillà i el seu laboratori de veu.
1: Un laboratori que recomanem que no us perdeu, perquè sempre acabem aprenent coses i descobrint nous matisos sobre aquest instrument que tots portem posat.
0: Exacte. Al final.
1: Doncs molt bé, Esther, gràcies pel resum. I anem a buscar la peça de les 8, que avui arriba ben carregada de pes i solemnitat. Imagineu, un vespre de febrer del 1653, Palau de Versalles, un ballet i el mateix rei guarnit d'or i pedres precioses que balla i encarna el personatge del Sol. El rei tenia només 15 anys i era Lluís XIV, esclar, el rei Sol. Doncs bé, avui recuperem els primers compassos d'aquest ballet. Es titulava La nit, era de Jean-Baptiste Lully i comença amb aquesta obertura. L'interpreta el conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigit per Reinhard Goebel.

0: Catalunya Música.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entradesauditori.cat.
3: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.

No hem volgut sortir del món del barroc i de França hem passat a Anglaterra gràcies a Henry Purcell i aquesta peça, Lost is my quiet forever. Però és que, a més, doncs, hi hem d'afegir una capa més, perquè l'acompanyament, en aquest cas, era el d'un piano, per tant, un arranjament que venia de la mà d'un altre dels grans noms de la música anglesa, força més recent com és, Benjamin Britten. L'interpretava el conjunt d'Ara en una versió que acabava de publicar-se fa uns dies. I continuem estirant del fil de les novetats per caure al disc The Source, la font del pianista Justus Eichhorn, que ha presentat una combinació de peces molt original, de veritat, amb obres més virtuoses, més tranquil·les i fins i tot composicions pròpies. La que tenim a punt diria que pertany a la primera categoria, el primer moviment, Allegro vivace, del vals Mephisto de Franz Liszt.

El so del vent ens ha acompanyat en aquests minuts gràcies a un arranjament d'un dels quartets de corda de Félix Mendelssohn, en aquest cas interpretat per un quintet de vent, el quintet Malot. En concret era l'esquerzo del quartet en mi bemoll major, el número 3 de l'opus 44, i ens connectava amb aquesta lleugeresa que trobo que els timbres del quintet s'hi adaptaven d'allò més bé, la veritat. Ara, doncs, moment de retornar

a la clàssica més cerimoniosa, una de les marxes més conegudes i utilitzades en contextos diversos, la primera de Pompa i Circumstància, d'Edward Elgar. Música triomfant que aquí recuperem en una versió viva i brillant, la que va dirigir Leonard Bernstein al capdavant de la Simfònica de la BBC.

La música de Ravel ha creat un espai de llum i oxigen i fins i tot de color. Després de l'explosió de la marxa d'Edward Elgar, sentíem Una barca sobre l'oceà del cicle Miroir, Miralls, en una interpretació que trobo, la veritat, inspiradíssima, que és la de Seungjin Cho. Va publicar-la l'any passat al segell Deutsche Grammophon i ben ens dibuixava aquest mar en moviment amb la inestabilitat de la barca, no?, que prova de navegar-hi. I abans d'entrar al disc de la setmana, doncs una pinzellada d'avantguarda nord-americana. De Ruth Crawford Seeger sentim un moviment de la seva música per petita orquestra, un joc curiós i insospitat que aquí interpreta el Schoenberg Ensemble, dirigit per Oliver Knussen.

0: Ambients estranys amb aquesta música per petita orquestra de Ruth Crawford Seager, que ens fa arribar a les 8 i 35 minuts d'aquest matí de dilluns. I ens fa il·lusió que arribi aquest moment, perquè és quan tots plegats comencem a descobrir l'àlbum de la setmana, que ens anirà acompanyant des d'avui i fins divendres, Esther.
1: Així és, Maria, un àlbum que ha dedicat a... que està dedicat a un instrument de corda, perquè tots sabem que hi ha instruments que la història de la música sempre ha situat al centre de l'escenari i d'altres que durant molt de temps s'han hagut de conformar amb un paper secundari. I aquest és el cas de la viola. De manera que aquest disc no és només una recuperació arqueològica, sinó una reivindicació de la viola com a instrument amb una veu solista pròpia, expressiva i també virtuosa. Al segle XVIII sovint es va considerar la viola com un instrument de poca importància. El 1752, Joachim Quantz va arribar a dir que la viola l'acostumaven a tocar músics principiants o violinistes que no havien trobat en el violí el seu instrument. Però llavors, a Berlín, les coses començaven a canviar. A les corts de Frederic II de Prússia, entre palaus, salons i acadèmies musicals, alguns compositors van començar a descobrir que aquella veu situada entre el registre agut i el baix també es podia convertir en una veu solista. I és aquí on ens porta el disc de la setmana. Es titula Viola Concertos from Berlin, concerts per a viola de Berlín, i l'interpreta l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador, Johannes Premzola, des de la viola, un àlbum que publicat amb el seu segell Audax Records. El disc forma part de la sèrie de Berlin Sound, amb un ambiciós projecte discogràfic d'aquesta formació que descobreix i posa en valor el ric i oblidat repertori musical del segle XVIII a Berlin. Amb els seus característics, amb el seu característic estil galant, la seva extraordinària inventiva i la seva gran expressivitat.
0: El disc presenta, doncs, 5 concerts per viola, corda i baix continu de 5 compositors diferents.
1: Exacte, 5 concerts que es van enregistrar al febrer d'aquest any a la Salle Colón de París, i 4 d'aquests concerts són primer enregistrament mundial. I això ens encanta. I avui comencem amb el primer compositor d'aquest disc, que probablement dels 4 compositors també deu ser el més conegut. Es tracta de Johann Gottlieb Graun, que va ser concertino de l'orquestra de la cort prussiana. D'ell interpreta en el seu concert per a viola en mi bemoll major. L'obra és gairebé un retrat del que s'ha anomenat el gust berlinès: elegància, naturalitat, sensibilitat i, al mateix temps, virtuosisme. Però sobretot hi ha una cosa que destaca: la capacitat de la viola per cantar. Dels 3 moviments d'aquest concert, estem sentint el primer de fons, doncs sentirem el tercer.

0: Doncs sí, Esther, aquesta capacitat de la viola per cantar és indiscutible en aquest tercer moviment que acabem de sentir del concert per viola en mi bemoll major de Johann Gottlieb Graun. L'hem sentit a càrrec de l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador, Johannes Pramzola, que també n'és l'intèrpret solista.
1: Doncs sí, Pramzola interpreta els 5 concerts amb una viola Wittholm que li va cedir el seu mentor, Reinhard Gebel. 5 concerts que van escriure 4 compositors i músics que pertanyien a la cort de Prússia durant l'època de la Il·lustració alemanya. A més de Graun, Markus Heinrich Grauel, Ignaz Mahre i Karl Heinrich Hermann Benda. Uns concerts amb els quals exploren les qualitats virtuosístiques i expressives de la viola com a instrument solista.
0: Doncs sí, ja veiem que serà una setmana de descobertes i d'anar repensant aquest so de la viola i el rol que se li havia atribuït tradicionalment, perquè sembla que hi ha molt més sota la superfície. I ara, quan ens acostem, ja arribem, vaja, a 9:15 del matí, donem la benvinguda a la Laia Pujolassos. Bon dia, Laia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Estaves somrient, mentre dèiem això de la viola. A veure, què en penses tu?
0: Com a violinista...
2: No, ho diuen irònicament o ho diuen de debò?
3: No, no. Només faltaria. Fora conyes, pobres violes, que ja tenen prou pena.
0: No, no, és que pensava... Deixem,
3: No, no, no. Pensava que just aquest cap de setmana hem estat tocant amb la Simfònica del Vallès el concert de Schumann, que és dedicat al cello, però l'hem estat tocant amb viola.
1: Veus?
3: L'hem estat tocant amb la Sara Ferrandez. I res, doncs també cada cop dius, ostres, sona ben diferent, no? Perquè és la mateixa orquestració que per violoncel, l'original de Schumann, no? Però, clar, al tenir les mateixes cordes, doncs sona una octava més aguda amb la viola i de cop, uau, canvia el timbre, canvia tota la sonoritat.
0: Color,
3: absolutament,
0: clar.
3: Sí, sí, és un altre color. O sigui que res, m'ha fet gràcia. Però avui, de fet, us porto un cello, eh?
0: Va,
3: un dia hem de parlar d'alguna viola.
0: Va, això t'ho apuntes com a deures
3: I
0: pendents
3: sí.
0: Descobrim avui de què va aquest segell propi.
3: Sí, mira, avui un dels grans noms que potser aquestes dues últimes setmanes doncs havien fet més una descoberta molt, molt concreta, que evidentment són grans noms de la interpretació que gent potser més del sector sí que coneixia, però avui sí que és d'aquests grans noms coneguts.
1: Que és difícil que no l'hagin sentit, no, el seu nom?
3: Seria difícil, jo penso que sí, però bé, per si de cas aquí el polirem una miqueta i l'intentarem de descobrir, no, també, que és al final doncs això, un dels grans responsables que puguem percebre la música, tots aquests intèrprets de qui anem parlant aquí, no, aquests que ens guien en el coneixement de les partitures del passat, ens fan descobrir també les noves composicions, al final sense intèrprets.
1: Sí, sí.
3: No hi ha música, eh?
1: No.
3: Així que avui parlarem de Mstislav Rostropovich, d'acord? Que va morir el 2007, i ara no sé per què el feia com molt més passat, i en realitat ja, va traspassar el canvi de segle i de mil·lenni, no? No sé per on començar gaire, eh? Perquè, a veure, estem parlant això d'una de les grans figures, d'aquests grans noms soviètics provinent, de fet, d'una família de músics, també, molt implicats socialment en la defensa dels drets humans, va ser molt crític amb el règim soviètic, de fet, va recolzar públicament, va donar suport a artistes soviètics dissidents, cosa que, de fet, el va acabar forçant a l'exili, se'n van acabar als Estats Units, i li van arribar a retirar la nacionalitat soviètica, d'acord? Per tant, potser el gran públic també el coneix perquè quan la caiguda del mur de Berlín va tocar allà mateix, el famosíssim el Checkpoint Charlie, va tocar la sarabanda, va interpretar-la, la sarabanda de la suite número 2 de Bach. Per tant, ja veieu, estem parlant d'un personatge molt compromès i implicat, cosa que també jo penso que ens ajudarà a entendre tota la seva trajectòria en la vessant artística i els seus trets més característics que el defineixen, d'acord? Així que ja em perdonareu, potser la previsibilitat, però no puc començar d'una altra manera que proposant-vos que li escoltem Bach. D'acord?
0: Va, t'ho perdonem.
3: És que, dic, comencem així i després ja veurem cap on tirem, d'acord? Us proposo el preludi de la suite número 5 perquè penso que és una bona manera d'introduir-nos al seu univers sonor, d'acord? Penseu que Rostropovich és hereu de la gran tradició del violoncel posterior a Casals i sobretot quan el comparem precisament, no?, amb Casals, amb el gran mestre català, és quan li podem veure tota la seva intensitat expressiva. Escoltem-lo, va, que comença un dilluns amb Bach, sempre saludable.
0: I tant.

0: Quin inici més contundent, eh? Amb aquella font de so. I exactament, què és el que esculpeix, no? Tot això serà la força que entra, és la densitat, no?, que dèiem, del so, o és la sensació, no?, que darrere d'aquest Bach, no?, hi ha algú que té molt clar, no?, què vol dir?
1: És que, clar, estem davant d'una lectura de Bach, especialment, a mi ja he posat aquest preludi, perquè l'inici, no?, aquests compassos inicials, que té aquests atacs tan marcats, doncs de seguida em va cridar l'atenció, dic, ei, aquí hi ha un segell propi molt, molt clar, no?, de la seva manera de tocar. És un so, això, que podríem definir com a pesant, dens, un so continu que ara ho comentàvem, és que no
0: respira.
1: És que
0: respira. Ni aixeca l'arquet.
1: No hi ha cap moment sense timbre, no? Vull dir, tota l'estona...
2: Tot és continu.
1: Exacte, inclús va enllaçant els acords ja amb la següent nota. No hi ha cap moment, efectivament, Maria, que aixequi l'arc de la corda, no? És aquesta articulació més a l'inici amb aquests acords, no? Molt carregada, un vibrato continu, ben generós, no? És com si el volgués allunyar, no sé, de qualsevol lectura d'aquestes que potser ell considerava, doncs, molt distant, molt neutral, no?, que a vegades també hi ha aquestes lectures gairebé fredes, no? Sens dubte, en la seva interpretació en general de les suites per cello sol de Bach, demostra aquesta gran autoritat, especialment en aquests acords, no?, que trobàvem a l'inici del preludi. Jo tinc una sensació que és gairebé com si interpretés un Shostakovich, però que ho fa mirant-se cap a l'interior a través de Bach. Però el llenguatge expressiu, no li veig gaires diferències, no?, en aquest sentit. Ara potser he dit una bestiesa, eh? Però
0: crec
1: és aquesta...
0: Crec que entenc per on vas.
1: Oi? Sí. És l'esperit aquest, no? Però hi ha molt de la seva personalitat en aquesta interpretació de Bach. Estem en una època, o potser en una persona, no?, que no volia allò, passar-hi per sobre, jo no vull ser racional, no pretenc ser acadèmic, ni tan sols històric. I no vol dir que ho ignorés, no?, segurament, però ell no li interessava aquesta visió. Jo crec que precisament busca expressar la seva pròpia veu, la seva pròpia experiència, i és per això que ens trobem davant d'un Bach molt profund, molt expressiu, no?, amb un fraseig, uau, impecable, infinit, no?, i sempre, sempre marca de la casa, amb aquest so continu, cantàbile, buscant una claredat ben ressonant, no? De fet, un exercici molt interessant que us apuntava abans, no?, és comparar les seves suites amb les de Casals. Aquí ell, de fet, en les entrevistes sempre havia admès que l'admirava moltíssim i, de fet, deia que després de sentir-li, quan les va interpretar, crec que eren els anys 50, que les va sentir per primera vegada de mans de Casals, va pensar, ostres, no es pot tocar Bach de cap altra manera que no sigui així, no? I que, per tant, doncs, va haver de decidir de dir o ho faig a la meva manera o no em posaré a copiar el que Casals ja ha fet, no? Per tant, doncs, això, acabava buscant la seva pròpia veu, no? Casals té aquella manera de respirar, de moure, no?, el tempo, no?, amb aquesta pulsació que no és del tot regular, que és molt viva, no? En canvi, Rostropovich sí que usa... Té molta llibertat expressiva, això sí, però sempre dins d'unes grans frases, una estructura molt controlada, no? És fantàstic, de fet, que tinguem gravacions dels dos, eh? I us recomano de tot cor que us regaleu aquest goig d'escoltar-los, especialment Bach, no? Encara que sigui, doncs, això que dèiem, amb aquesta tradició, en els dos casos, doncs, que és ben romantitzant, encara que no siguin amb aquest rigor historicista de que tot sovint parlem, no? Però, noi, el so i l'expressivitat que treuen els dos, de fet, en Bach, jo penso que és una joia.
2: Clar, llavors, quan sentim Rostropovich, què és el que fa que, diguem, això és Rostropovich? És el seu so, és el seu fraseig, és la intensitat, una mica és tot plegat?
1: Sí, és exactament això que estàs definint, eh? És que és aquesta manera intensa i expressiva, no?, d'enfrontar-se en el repertori, no?, a través d'aquesta seva personalitat, de les seves vivències, no? I, de fet, una altra de les seves unicitats, allò que el fa tan únic, no?, potser la que més, no?, és aquesta sonoritat enorme, però, sobretot, amb un control total de la dinàmica, que això també és molt fascinant, no? No és tot
0: forte, fort, tota
1: exacte,
0: estona, sí,
1: tot
0: sí.
1: Vibrat. No. Aquí ve una de les seves marques de la casa, diguem, no? I és que fa un ús dramàtic i expressiu dels pianissimi, que són quiets, freds. De fet, els deixa sense vibrar, no? A mi em posa els pèls de punta. I tot ho dirigeix, doncs, amb aquest gran fraseig, això sempre, no? I a poc va retornant la calidesa del sol, va insuflant d'aquest fer-se enorme i ben ple de nou, no? I jo penso que per poder-ho copsar, us proposo que ara li escoltem l'adagio de la sonata per violoncel Opus 102, la segona, la número 2 de Beethoven, al costat del seu gran amic i pianista Sviatoslav Richter.

0: Déu-n'hi-do, Laia, parlaves d'aquest control de, total de la dinàmica. Jo tenia un professor de violí que sempre insistia molt en la importància de les notes mantingudes, no? Els arcs llargs i poder mantenir la qualitat del so anant molt a poc i amb diferents dinàmiques. I realment, quan sents exemples com aquest, és quan te n'adones del control absolut, no? De la tècnica de l'instrument, des d'anar aquests pianos inicials que ni se sentien pràcticament, sense vibrar ben, com bé deies, fins a anar ampliant i després tornar a recollir, que trobo que és com màgic, no?
1: Totalment, és que és un dels seus grans dominis, no? És a dir, tocar gran, no dic que sigui fàcil, eh? Omplir
0: fàcil,
1: sales... Però em refereixo a que d'alguna manera és com que un posa la directa i sembla que ja està. Uh-huh. Però després d'un gran moment emotiu, ser capaç de baixar totes les revolucions, mantenir aquest arc fins al final que gairebé li desapareixia, es queda amb un fil de so,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, totalment.
1: És formar part, doncs, d'aquest, evidentment, d'aquest domini.
0: Va ser un geni.
1: Sí, sí. Tècnic i expressiu, no?, al final. I ja us dic, aquí us he proposat el moviment lent d'aquesta sonata de Beethoven, però us hagués pogut portar el concert de Dvořák, Prokófiev, Shostakovich, però al final és en aquest tipus d'adagios, no?, com en aquest Beethoven, que li podem trobar tot aquesta gamma tan extraordinària, no?, a nivell de dinàmiques, tan àmplia. No heu pogut sentir l'inici absent d'aquest que dèiem del vibrat, no?, un efecte, valgui la redundància, és molt efectista, no?,
2: sí,
1: que algú
2: sí,
1: com
2: sí.
1: ell digui, ah, doncs ara no vibraré,
0: ara no.
1: Saps? Però és una molt bona mostra d'aquest domini, sempre la tècnica a disposició de l'expressivitat, no?, amb un so que pot acabar omplint tota la sala sinfònica, no?, amb aquests grans moments grandiloquents, fins a pràcticament desaparèixer, no?, i aquest gran ventall tímbric, doncs, és una riquesa molt seva i que penso que el fa reconeixible, doncs, de seguida, no? Per tant, la meva recomanació ja d'aquest matí és escolteu-li les sonates que va gravar amb Richter, perquè són un altre d'aquests grans testimonis històrics, jo penso, molt valuosos, que per sort, doncs, tenim a l'abast.
2: Mm-hmm. Un altre gran regal que ens podríem fer, no?
1: Oi? Comença així
2: sentir,
1: la setmana.
2: Que sí.
1: I va, acabem aquest repàs d'allò que he acabat destacant, no?, com a més característic en Rostropovich, amb el darrer punt que jo penso que també és segell propi, no?, que és que ha estat un autèntic creador d'un nou cànon del repertori per a violoncel. És a dir, que ha ajudat activament a la construcció de tot el repertori que avui en dia tot el violoncel·lista, doncs, sap que hi ha de passar i que són els que tenen a la llista, no? De fet, és impressionant la de grans compositors que van escriure específicament per ell. Li van dedicar les seves obres per violoncel. En voleu exemples? Sí. Britten, amb la sonata per violoncel i piano, les suites per a cello sol i la sinfonia per a cello. Prokófiev li va escriure la sonata per cello. Shostakovich li escriu els dos concerts per a violoncel. Lutoslavski, Penderecki, els seus concerts per cello. Dutilleix, Nitke, Bernstein, és que la llista...
2: És llarga.
1: És molt llarga.
0: I grans noms, sí, sí.
1: Grans noms, exacte, no? Però al final, totes aquestes coneixences, aquestes col·laboracions, doncs, és fantàstic veure com han acabat perfilant la història d'aquest instrument, no? I han alimentat el cànon, com us deia, i ara, doncs, ja formen part habitual del repertori de les sales de concert quan hi ha algun cellista uh-huh. com a solista, no? Uh-huh. I per poder seguir, doncs, apreciant aquesta immensitat del so de Rostropovich, la riquesa, la varietat tímbrica, i per què no? Una mica de virtuosisme, que hem començat molt planeres,
2: sí, no?,
1: avui, oi? Escoltem-li ara el novè moviment de la suite número 1 per a violoncel sol de Britten.

0: Avui ens estàs descobrint, Laia, el segell propi de Mstislav Rostropovich, aquesta manera de tocar tan d'ell, tan seva, que va fer que molts compositors li escrivissin obres, i per tant ens trobem amb un intèrpret que no només és intèrpret d'un repertori, sinó que passa a ser també un referent.
1: Clar, clar, és que...
0: d'aquell repertori, no?
1: Sí, sí, sí, és que insisteixo, tenim tantes gravacions fantàstiques de Rostropovich que és molt difícil triar-ne només tres, eh? Però, mira, m'he quedat amb les que penso que podem apreciar millor el seu instrument, la seva veu, evidentment. Jo penso que en Bach o en Britten m'agrada perquè és allò que podem escoltar ben bé tot el potencial del violoncel, no? Amb les capacitats tècniques ben diverses, matisos propis i molt exclusius de l'instrument, no? Però m'agrada molt aquesta relació que precisament es va donar entre Britten i Rostropovich, no? Una mica com en el paral·lel que havíem parlat fa un parell de setmanes a l'última secció, no? Entre Samuel Barber i Leontine Price, no? Aquest binomi que ha donat a llum a nombroses obres, de fet, és per l'intèrpret, per a qui més va compondre Britten, no? Jo l'altre dia li donava voltes, dic, si fos una dona, Rostropovich, estic segura que haguessin dit que era la seva musa.
0: Clar.
1: Això donaria
0: podria
1: per,
0: ser, sí,
1: per
0: sí,
1: una...
2: Amb aquest
1: una...
2: rol passiu, meravellós.
1: Sí. No? No? Aquella clar. Cosa de... Bueno, de fet, diuen que Britten, quan li va escoltar el concert de Shostakovich, no? De mans de Rostropovich, va ser que això, que em va quedar tan fascinat, que li va crear totes aquestes suites, no? Una mica seguint l'estela de Bach, no? Unes obres que segueixen una certa estructura pseudo-barroca, diguem, però transformades, evidentment, doncs, pel llenguatge Britten i encoratjades totalment, no?, per la personalitat de Rostropovich. I, clar, ara podríem aquí obrir la pregunta, no?, de si els cel·listes posteriors a Rostropovich, no?, quan afronten aquestes suites, com les han d'interpretar, no? S'han de fer a la manera de Rostropovich, perquè se li van dedicar,
0: clar,
1: no?, a ell, no?, perquè Britten les havia fet d'alguna manera, no?, allò, trajo a mida,
0: clar,
1: o si realment hi ha lloc per a noves interpretacions, no? I per mi, aquí és on hi ha la màgia, la grandesa i la raó de ser, no?, de la interpretació. Cada vegada que s'escriu una nova obra, cada vegada que en recuperem també alguna que ja ha estat escrita i anteriorment interpretada, doncs tenim una nova oportunitat de traçar un nou camí, no? De portar un nou punt de vista, incorporar la nostra pròpia experiència, el nostre propi criteri, no? Fins i tot reflectir-hi la nostra època, no? Jo com a testimoni d'una manera de fer d'una època, d'un territori, no? Així que ja ho veieu, el món apassionant de la interpretació, i aquí estic jo per acostar-vos-el una miqueta més cada dilluns amb el segell propi.
2: Doncs no tocarem ni una coma de tot això que has dit, Laia. Gran perfil, com sempre, i moltíssimes gràcies per portar-lo avui a tots els matins de
1: l'any. Fins la propera. Adéu.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
4: Grans batutes. Grans emocions.
5: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
4: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
5: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
7: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
8: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
2: Són les 9 i 10, continuem endavant i ho fem potser estirant una mica del fil de Rostropovich, romanticisme rus, en majúscules. Un inici irrepetible, arrossegat i profund, virtuós i els adjectius que cadascú hi vulgui afegir. Es tracta del segon concert per piano de Sergei Rachmaninov, una partitura molt popular i no és estrany, ja que té tots els ingredients per reclamar un espai a la nostra memòria. Ens sentirem al primer moviment en la interpretació de dos noms pels qui l'impuls i l'energia són com l'aire que respirem, la pianista Yuja Wang i el director Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Los Angeles.

Yu Jiawang, impressionant la seva tècnica, la seva força, la seva precisió i musicalitat. Aquí la sentíem com a solista del segon concert per piano de Rachmaninoff, de què en sentíem el primer moviment. L'acompanyaven els membres de la Filarmònica de Los Angeles, dirigits per Gustavo Dudamel, en una gravació que van fer per Deutsche Grammophon ara fa 3 anys. I per baixar pulsacions, doncs ens quedem ara amb el moviment lent, Andante Sostenuto, del quintet en piano, en la major, de Camille Saint-Saëns. Una peça escrita amb només 6 anys de diferència de la que acabem de sentir i que ens situa davant d'un autor amb tota la seva carrera per davant. Espai per la calma.

Darrere aquest Letatus Sum hi ha una història, que és la de la dona que va escriure'l com a part de les seves vespres. Es deia Chiara Margarita Cozzolani, era milanesa i religiosa, i a través de la seva obra musical i les seves paraules va defensar el dret de les monges a fer música. Era un dret que, per cert, va ser directament qüestionat per l'arcabisbe de Milà en aquells anys, que considerava que les comunitats femenines havien de limitar la pràctica musical i reduir el contacte amb el món exterior. Però aquí estem, més de 300 anys després, gaudint d'aquestes vespres en versió discogràfica amb l'ensemble Igemelli i la direcció d'Emiliano González Toro. I encara una mica més de música abans de la conversa d'avui. Un moviment d'una de les sonates per teclat de Joseph Haydn, l'Allegretto de la sonata 46, interpretada en aquest cas al piano per Jeanne Flambeauze.

0: Doncs sí, ho dèiem, Jeanette Flambeauzé al piano interpretava aquest Allegretto, un moviment prou tranquil d'aquesta sonata número 46 per teclat de Joseph Haydn. Avui és la peça que dona pas a la nostra conversa.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb Irene Zugaza, cantant, cantaora, violista i compositora, considerada una de les pioneres en introduir la viola en el flamenc.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
4: Un quart d'onze del matí i ja tenim a punt uns bons minuts de música concertant. Recuperarem una obra que el compositor Miklos Rozsa va dedicar al violinista Jascha Heifetz, el seu concert per violí opus 24. La influència de la tradició musical hongaresa amb la música del moment, a mitjans del segle XX, doncs pren una forma hipnòtica i virtuosa i especialment vibrant en aquest moviment, el tercer i últim, Allegro Vivace. El sentim amb Roman Simovic com a solista, acompanyat de la Simfònica de Londres, en una gravació del 2024 que dirigeix Simon Rattle.

Miklos Rozsa se'l recorda i celebra per les bandes sonores de l'era daurada de Hollywood, però el seu catàleg va més enllà amb peces com aquesta que acabem de sentir, el seu concert per violí Opus 24. Ens hem quedat amb el final, el darrer moviment, Allegro Vivace, en una proposta discogràfica força recent, del 2024, amb Roman Simovich com a solista i Simon Rattle dirigint la Simfònica de Londres. I després d'aquest regal virtuós, espai per l'expressió continguda de la nit, música de la francesa Pauline Viardot, escrita per veu, violí, violoncel i piano. La interpreten Elsa Dreisig, Alexandre Pascal, Eloïse Luzzatti i Celia Onetto-Bensaid. La nit que s'eleva sense estrelles, però què importen les estrelles del cel si elles brillen sota els ulls de l'estimada?

Béla Bartók portant a l'extrem la tècnica del pizzicato en els instruments de corda, era el seu quartet número 4 en do major. Aquest era el quart moviment, Allegretto pizzicato, justament, i l'interpretaven els membres del Belchea Quartet. I a mesura que ens acostem a la darrera secció del programa d'avui, doncs encara una mica més de música. There Will Be Hope, de Hani Arrani i Drobrava Kosher.

0: Doncs sobre aquesta música de Hania Arrani podem dir bon dia, Alba Quinquillà.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Obrim laboratori de veu i a veure, perquè sé que avui tens moltes coses a explicar, que has parlat amb molta gent i que és un tema molt interessant.
1: Exacte. És molt interessant per mi, almenys.
0: Oh, i per més gent, ja veuràs que sí.
1: Doncs és una temàtica una mica diferent i fins i tot una mica tabú al nostre país, perquè avui parlarem dels nòduls, que és una de les lesions més habituals i de la qual és probable que no conegueu massa gent del vostre entorn que sapigueu que l'hagi petit.
2: Què? I no només per cantants, eh?
1: No només per cantants, els nòduls els pot tenir...
2: Els professors, professors que treballen molt amb la veu, també.
1: I
2: no professors,
1: fet,
2: exacte.
1: Exacte, qualsevol persona... I, de fet, hi ha moltes idees errònies associades a aquest tipus de lesions, especialment en el món de l'art i de la música. Per això és força habitual que si una persona ho pateix, ho mantingui en secret... Tot, el diagnòstic i el procés de recuperació, no? És un secretisme que arriba gairebé al nivell de tabú, com havia dit, i que porta moltes persones a no parlar-ne per por de possibles afectacions a la seva feina. I on poso la pell d'una persona de qui la carrera depèn de la seva veu i entenc perfectament que, tal com es viu aquí, no es vol exposar gaire, només faltaria. Però també penso que això és molt injust perquè... I ara faré una metàfora i mentiria si jo digués que, que conec molt bé el món de l'esport a fons, però... Crec que funciona bastant, perquè quan algú es lesiona en el món de l'esport i està a primera línia de l'àmbit professional, se'n parla obertament i, en general, no es qüestiona l'habilitat del jugador o la jugadora.
0: Sí, es comenta i se sap,
1: es comenta.
0: No?
1: Sí. Jo, de fet, fent aquesta secció, vaig arribar a un blog que parlava sobre Rafa Nadal i feia una classificació de totes les lesions que havia tingut i de tots els mesos.
2: I no per
1: mesos.
2: Això no va deixar de jugar.
1: No, era com una mena de fascinació per aquestes doncs això que li ve passant, no? Doncs, quan parlem d'un cantant que ha tingut una lesió, això canvia moltíssim.
0: Clar.
1: I és fàcil que se comencin a sentir veus que desconfien de la tècnica d'aquesta persona o fins i tot de la debilitat o de la fortalesa de la seva veu. Però no oblidem que un cantant professional està exposat a unes exigències físiques que són molt grans i no parlem de les emocionals. Perquè, sens dubte, una lesió vocal pot venir per moltes més raons, més enllà de la tècnica. Per això, avui sóc aquí per trencar una mica algunes d'aquestes idees a l'entorn de les lesions vocals i especialment d'aquesta que és molt freqüent, que són els nòduls.
0: Doncs em sembla molt bé i molt necessari, escolta, desmitificar una mica tota la llegenda negra que acompanya els nòduls al món dels cantants professionals.
2: I que no sempre comporta una operació.
1: Exacte, d'això també en parlarem, Esther, molt bé.
2: I,
1: com us podeu imaginar, no ho faré jo sola, perquè d'entrada ens acompanyarà la Marta Jordana, logopeda a consulta veu i professora al grau de logopèdia i postgrau en trastorns de la veu a la Universitat Ramon Llull.
3: Oh.

0: O ho heu patit vosaltres mateixos o algú del vostre entorn, és possible que no tingueu clar què siguin els que són exactament els nòduls vocals, no? Tot i això, és molt possible que n'hàgiu sentit a parlar, perquè molts cantants famosos han hagut de parar temporalment la seva carrera perquè en tenien. Parlem, per exemple, de Whitney Houston, Luciano Pavarotti, Maria Carey, com se pronuncia bé, Maria?
1: Mariah Carey.
2: Però sí que és veritat que sempre li hem dit Maria Carey.
1: Sí, tothom sap de qui parlem, no passa res. Ja aviat sortirà del congelador aquest de Nadal que ens espera.
0: I Julia Andrews també, i una llarga llista.
2: Sí.
0: Però abans de continuar, posem una mica d'ordre. Què són exactament els nòduls vocals?
3: Són unes petites lesions benignes que apareixen a les cordes vocals. És com una espècie de callositat que es genera perquè en aquest punt de contacte de la corda vocal d'una amb l'altra, doncs quan es fa aquest impacte d'una manera més freqüent o amb més força, produeix aquesta petita lesió. Pensem que la corda vocal, quan comença l'inici de la fonació, hi ha un punt mig, que és on és el primer impacte d'una respecte a l'altra, i normalment apareixen en aquest punt precís. No poden aparèixer a qualsevol part de la corda vocal.
0: D'acord, parlem de callositats, però per què s'arriben a desenvolupar?
3: Quan es fan aquests petits cops d'inici de parla repetidament amb una força superior a la que el teixit està preparat per suportar, doncs és quan desenvolupen aquesta lesió. Com podria ser, doncs, parlar amb molta intensitat, tant en quant a volum de veu, però també com a estona, o quan es força molt, quan hi ha una mala tècnica o una manera d'utilitzar la veu poc eficient, o fins i tot en processos així allargats de gent que raspeja molt sovint o té processos de tos molt freqüents. Què passa? Doncs que aquesta repetició de cops fa que aquest teixit s'irriti. Llavors aquesta irritació genera normalment una inflamació, i la inflamació és el que va produint aquests canvis, petits canvis en el teixit, que esdevé aquesta part tipus callosa. De fet, això és una miqueta com un mecanisme de protecció d'aquesta zona.
0: La naturalesa d'aquest mecanisme ens revela una característica important d'aquesta lesió.
3: Això explica que és una lesió que no apareix un dia per l'altre. És a dir, tu no et lleves un dia i t'ha aparegut un nòdul, sinó que és una acumulació que has anat generant aquest esforç al llarg del temps i vas generant aquest canvi en el teixit.
0: I a més, potser també us preguntareu si hi ha persones més proclius a desenvolupar nòduls que d'altres. La resposta curta és que sí.
3: És una lesió que afecta molt a nens. És una de les causes més habituals per les quals els nens demanen consulta per disfonia, diguéssim. En canvi, quan ens fem grans, sí que hi ha alguns estudis, no?, que diuen que normalment és una lesió que va més associada a dones que a homes, sobretot amb dones que tenen professions en què la veu és una eina de treball, mestres, cantants, actrius i d'altres. Els homes també poden tenir nòduls, però sí que normalment, relativament més freqüent, és trobar lesions que també tenen a veure amb aquest fonotrauma, que en diem, que és una lesió que apareix perquè estàs generant un trauma, com serien els pòlips.
0: Doncs què, us ho esperàveu, això?
2: No, ja. No ho esperava.
1: Sorprèn. La veritat és que sí, perquè al final és... Com no se'n parla tant, com deies al principi, vas tenint com pinzellades de no sé qui, Adele, el John Mayer, qui sigui, l'han operat d'això, però no acabes creant cap patró. I quan et diuen no, és que hi ha una certa freqüència que veureix que siguin dones o que siguin nens, no? Fins i tot és sorprenent.
0: Nens, sí, sí. I espereu, perquè tot i que hi ha col·lectius que poden ser més propensos a tenir nòduls, tothom, sota certes circumstàncies, en pot arribar a desenvolupar.
3: En certa manera, sí, qualsevol persona que sotmeti a la seva laringe amb una càrrega d'aquest tipus, mecànica d'alta exigència i repetida, és a dir, moltes hores d'utilitzar la veu, amb molt volum, poca tècnica, i associat també a vegades a fenòmens doncs, com de poc descans, no? Perquè això també potencia una miqueta aquests processos més inflamatoris. Amb el pas del temps seria molt normal que aparegués algun tipus de lesió per sobreús, com seria en aquest cas els nòduls.

Hem vist que, a banda dels infants, un dels sectors que més poden tenir nòduls són dones que tenen professions que fan servir extensivament la veu, com són mestres, actrius, persones que treballen de cara al públic...

0: locutores i
1: jo
0: també...
1: Jo estava fent aquí ja la...
0: Sí,
1: la llista, eh? Sí, sí. Ups, però vaja.
0: I també, òbviament, cantants, no? I és aquest, precisament, en el punt que posaré el focus ara mateix.

0: La carrera d'una cantant com la Gemma Brié té moltes etapes, fa molts girs i a vegades algunes de les portes que s'obren són més difícils de transitar que d'altres.
1: He de dir que jo he passat per diversos processos en què alguna cosa no ha anat bé en la meva veu. Són 25 anys de cantant professional, 30 més o 35 més com a cantant aficionada, podríem dir. Amb la qual cosa, amb 35 anys poden passar moltes coses i a mi me n'han passat unes quantes. La primera vegada que vaig sentir que hi havia problemes era quan estava en un grup de música, era adolescent, estava a l'institut i estava cantant i tenia dificultats per emetre certes notes, em tallava la veu. En aquella època jo era molt joveneta, però ja fumava. I aquest vici tonto, perquè era tonto social, de fet va ser una de les causes. Amb la qual cosa vaig assistir al metge i vaig dir, bueno, tens un micronòdul. I llavors va ser posar-me en mans de professionals i posar-se a treballar.
0: Com ella mateixa diu, es va posar a treballar amb logopedes i foniatres concretament. Sortosament, en general, els nòduls remeten amb rehabilitació, tal com ens explicava la Marta Jordana.
2: La manera de tractar els nòduls principalment és la intervenció logopèdica, que seria una manera de corregir aquests hàbits de fonació que t'estan generant aquest impacte, ja sigui com per canviar hàbits en quant a freqüència, en quant a intensitat, com amb la tècnica, fer que la teva veu sigui més eficient i aprendre a utilitzar la teva veu en el context en què hagis d'utilitzar, doncs, si has de projectar més perquè ets mestra, perquè és actriu. Bueno, això és treballar amb sessions contínues durant un temps. Sí que és cert que en algunes ocasions aquestes lesions han generat un teixit molt endurit, que malgrat tu puguis anar modificant aquests hàbits, la pròpia evolució del teixit no permet que aquest teixit torni a estar amb la seva flexibilitat habitual. Llavors, en ocasions molt puntuals, es passa per quiròfan i s'elimina aquest nòdul, però pràcticament la majoria remeten amb rehabilitació i amb tractament logopèdic.
0: Però des de dins, què se sent quan tens nòduls?
1: Sí que sentia com una espècie de nosa al coll, com alguna cosa que, com que em molestava a l'hora de tragar, a l'hora de parlar, com si tingués un xiclet a les cordes vocals. I dolor no n'hi havia, no en percebia, no hi havia sensació de dolor. Dificultat d'emissió, dificultat de parla, com que em cansava més, cansament, evidentment.
0: La paraula nòduls, com molts diagnòstics, pot generar rebuig o por d'entrada. I si parlem d'una persona que a més confia bona part de la seva vida professional a la veu o que desitja fer-ho, l'etiqueta fàcilment pot pesar més.
1: Evidentment, la por és el que primer surt, diu, uau, no partiràs davant la carrera, perquè en realitat en aquella època no tenia gens clar que volia ser cantant. Diguem que la veu i la música va ser una cosa que em vaig trobar amb la qual em sentia molt a gust. A l'inici era com que volia cantar, que em volia expressar, i evidentment el diagnòstic va ser, ostres, què he de fer? Perquè jo vull seguir cantant, és la meva passió, no? Amb la qual cosa, sí, la por, la primera cosa, el futur incert, com que tampoc no tenia molt clar què volia fer, doncs no em preocupava tant, però sí que més aquesta immediatesa de vull cantar, què he de fer per poder cantar, doctora.

0: I una de les primeres recomanacions que li va proposar la doctora va ser un canvi d'hàbits fonamental.
1: El primer que va fer és deixar de fumar, en aquell moment fumava, i va ser una excusa fantàstica, meravellosa, que sempre dic que gràcies a la veu no fumo.
2: Doncs sí, escolteu, que ja està bé, això, el tabac, que ens senti, va, animeu-vos, sí, que no sí. Cal, que no cal.
0: Sempre hi ha bones raons per deixar de fumar. I una altra de les coses que va haver de practicar va ser rebaixar la seva

0: d'exigència.
1: El més difícil del procés, diria, ser pacient amb un mateix. Ser pacient i també no autoexigir-se molt, perquè aquesta autoexigència pot portar tensions que també un no les percep, i la sobreatenció pot portar a fins i tot fer que el mecanisme funcioni diferent i no com podria funcionar òptimament, no? Aprendre això, el nivell entre atenció i no sobreatenció o sobrepreocupació, potser és el més difícil de tot.
0: Sens dubte, un aprenentatge important el de trobar un equilibri entre treballar per estar millor però no passar-se ni obsessionar-se. Però això no va ser l'únic que va haver d'assimilar la Gemma Brié amb el seu procés de rehabilitació.
1: Com qualsevol lesió o qualsevol problema físic de salut, el més important d'això és reconèixer que hi ha un camí d'aprenentatge per fer, que per molt que hagis fet un camí d'aprenentatge molt important, com m'he trobat en diverses vegades, doncs, mira, sembla que hi ha alguna cosa més que pots aprendre. I ser humil i ser generós amb un mateix i dir, bueno, doncs vinga, doncs som-hi. Si estic aquí és perquè puc aprendre d'això. I la lesió com a camí d'aprenentatge i de descoberta personal. I estic segura que moltes cantants i companyes podrien estar d'acord amb aquesta frase, perquè, sens dubte, doncs això, la dificultat és un camí d'exploració i de, doncs de, em surt en anglesa, o d'upgrade,
0: de millora, de superació.
1: I de millora, correcte. Sí, sí, absolutament.
0: Sí, perquè, sens dubte, és a través d'aquestes coses que no surten com esperàvem, que normalment creixen més, no? Què en penseu?
2: Sí, clar, quan et trobes allà on no esperaves trobar-te és quan has de buscar noves eines i, per tant, les incorpores a la teva motxilla i, de mica en mica, vas eixamplant el teu món i la teva mirada, no?
0: Totalment.
3: Molt interessant, això, dels nòduls.
2: Fins on arriba, el tema dels nòduls?
3: Sí, sí. No, i què és això? Sobretot ser conscient i acceptar que els tens i entregar-te a una persona professional perquè te'ls pugui fer desaparèixer.
0: I tenir paciència, perquè
3: exacte,
0: el cost del seu ritme.
3: Paciència, sobretot.
0: Sí, sí, no voler treballar massa, no? I us proposo acabar aquesta secció amb una de les frases que va compartir amb mi la Gemma Brié durant l'entrevista i que crec que ens retorna a un dels fets més essencials de la veu i a una de les raons per les quals hem de cuidar com el tresor que és.
1: Som un instrument complet, sencer, justament la veu és meravellosa per això, no? Perquè l'instrument és tot, des de la punta del peu fins al cap, fins al que hi ha dins, tot plegat és el nostre so. I tenir en compte això a cada lloc on vas i on cantes i amb qui cantes i comparteixes, no?
2: Que bé, m'ha agradat molt aquesta idea de que l'instrument és de cap a
3: sí,
2: peus,
3: no?
2: I que és el nostre so, al final, no?
3: Clar.
2: Vivim i ressonem, i cadascú amb la seva peculiaritat i la importància de cuidar-te i de ser-ne conscient. No?
0: Clar, i totes les persones que tenim la sort de poder-lo fer servir, ja sigui cantant, ja sigui parlant, l'hem de cuidar, perquè és això, som tots, és tot el cos el que ens està ajudant a sonar, no? I a sonar com sona, no?
2: Doncs
0: a tenir
2: sí.
0: aquest timbre.
2: Ja ho dèiem al principi, que aquest laboratori de veu seria molt interessant, i que ens m'aportaria, com sempre, sorpreses i descobertes, i així ha estat. Per tant, moltíssimes gràcies a la Gemma Brié, també a la Marta Jordana, i, Alba, a tu també, per portar-nos al laboratori.
0: Moltes gràcies.
2: Vols acabar amb una mica de música?
0: Una mica més de Gemma, no?
2: Vinga, va.
0: Endavant.

0: A Bigley Town, amb la veu de Gemma Brier i també amb Miquel Àngel Cordero, així arribant al final del programa d'avui.
1: Doncs sí, menys d'un minut per acabar i nosaltres que baixem la persiana, però demà hi tornarem a partir de les 8.
0: Doncs sí, demà tindrem la Gisela Pi, psicomúsica, ja ho sabeu també, l'entrevista que arribarà a la segona hora demà amb Estel Blai, científica i enginyera aeroespacial, que segur que ens explicarà coses molt interessants.
1: Que comandarà una expedició, la Hypatia 3, que ja ho veureu. En fi, que tingueu molt bon dia i fins demà.
0: Adéu-siau.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'Smetana Hall de Praga per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga. En aquest cas, sota la direcció d'Aleftina Iofe. És una directora russa nascuda a Moscou, directora de l'òpera de Berna. Avui al capdavant des d'aquest enregistrament de la Simfònica de la Ràdio de Praga, amb el solista del concert Timothy Chewy. És xinès, canadenc, nord-americà, és qui interpretarà la part central del concert, el concert per a violí i orquestra, opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. I als extrems, Bohuslav Martinů, per començar, sentirem una de les obertures d'aquest compositor txec, continuador, quarta generació de la música txeca a partir de Smetana. Ell és qui construeix una identitat musical txeca, Dvořák la converteix en un llenguatge romàntic internacional nacional i Janáček transforma tot això en un llenguatge modern i molt personal, i finalment Martinů és el gran nom de la música txeca al segle XX. Doncs amb ell començarem aquest concert, que s'acabarà amb uns fragments del ballet Romeu i Julieta, l'opus 54 de l'ucraïnès Sergei Prokofiev. Tot això a partir d'ara mateix i des de la gravació de la ràdio txeca del febrer del 2026, que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissor amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb Bohuslav Martinů. Va néixer l'any 1890, 66 anys després que Friedrich Smetana. Els primers anys els va passar a Bohèmia, després va tocar el violí a la Filarmònica Txeca i finalment l'any 1923 es va instal·lar a París i va viure fins a l'ocupació alemanya de França. Allí és on va fer estudis amb Albert Roussel i és on va entrar en contacte amb les tendències musicals més modernes europees. París va ser essencial en l'evolució de Bohuslav Martinů, que després va fugir d'Europa i va emigrar als Estats Units. En va tornar i va passar els últims anys de la seva vida vivint, sobretot entre França, Itàlia i Suïssa, que és on va morir l'any 1959. Doncs ara de Bohuslav Martinů en sentirem una obertura. És la número de catàleg 345, música rítmica i enèrgica d'aquest compositor txec amb qui comença aquest concert d'avui, concert de la Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció d'Aleftina Iofe.

El concert d'avui ha començat amb una obra relativament poc freqüent del repertori, una obra que no hi és gaire habitual als programes de concert, música que Bohuslav Martin ho va escriure a Niça l'any 1953. Era l'obertura, número de catàleg 345, una obra amb una escriptura rítmica, brillant, transparent, que combina elements que recorden el llenguatge del barroc i el més modern de Martinu. Música, per tant, d'aquest compositor txec que va viure del 1890 al 1959, Bohuslav Martinu en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció d'Aleftina Iofe. Tot això quan després de Martinu arriba una de les grandíssimes obres del gran repertori. És el concert per a violí i orquestra en re major, opus 35, de Piotr Ilich Txaikovski, que avui sentirem en versió d'un professor de violí a Ottawa. És el xinès, canadenc, nord-americà, Timothy Chewy, amb la Simfònica de la Ràdio de Praga i la direcció d'Aleftina Iofe, interpreta aquest concert per a violí i orquestra en re major, opus 35 de Txaikovski.

En les sales de concert, l'obertura número de catàleg 345 de Bohuslav Martinu, ara acabem de sentir una de les obres més famoses de tot el repertori per a violí. És el concert per a violí i orquestra en re major opus 35 de Piotr Ilich Txaikovski, una obra composta l'any 1878. L'únic concert per a violí i orquestra del compositor rus, una obra que a l'inici es consideraia pràcticament intocable, una obra virtuosa, una obra meravellosa que avui ha interpretat el violinista Timothy Chewy amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció d'Aleftina Iofe. Aquesta és la part central del concert. Després d'això, som a l'Smetana Hall de Praga amb una gravació de la ràdio txeca. Doncs després d'això, el violinista va estar uns minuts més a l'escenari interpretant música de Johann Sebastian Bach fora de programa. El sentirem ara tot sol. Timothy Chewy interpreta l'andante de la sonata per a violí número 2, en la menor, el número de catàleg 1003 de Johann Sebastian Bach.

Aquest és el soliste del concert que us oferim avui interpretant tot sol música de Johann Sebastian Bach. Timothy Chewy ha interpretat l'andante de la sonata per a violí número 2 en la menor, el número de catàleg 1003. Timothy Chewy es va acomiadar d'aquesta manera definitivament del públic de l'Smetana Hall de Praga després d'haver interpretat el concert per a violí i orquestra en re major opus 35 de Tchaikovsky. La crítica en va quedar impressionada de la versió que havia fet Chewy, és la que us hem ofert avui des d'aquesta gravació que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi amb la UER. Un concert que ha començat amb Martinu, ha continuat amb Tchaikovsky, ara sentíem Bach i finalment Sergei Prokofiev, la música d'aquest compositor de melodies brillants, originalíssimes, Prokofiev, de qui us n'oferim ara uns fragments del ballet Romeu i Julieta, música composta als anys 30 del segle XX, un encàrrec del ballet del Bolshoi, música esplèndida de Prokofiev, que interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció d'Aleftina Iofe. És el final d'aquest concert d'avui a Catalunya Música.

0: Fragments del ballet Romeu i Julieta, l'opus 64 de l'ucraïnès Yergei Prokofiev, en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció d'Aleftina Iofe. És nascuda a Moscou, aquesta directora d'orquestra russa, titular de l'Òpera de Berna i principal directora convidada de la Staatskapelle de Weimar. El 2009 va guanyar el tercer premi al concurs de direcció Víctor de Sabata a Trieste. Des d'aleshores, Aleftina Iofe dirigeix les grans orquestres europees. I avui l'hem sentit al capdavant de la Simfònica de la Ràdio de Praga amb un concert que ha començat amb l'obertura número de catàleg 345 del txec Bohuslav Martinu. Després hem sentit el violinista xinès canadenc nord-americà Timothy Chewi interpretant el concert per a violí i orquestra en re major opus 35 de Tchaikovsky, i finalment el concert s'ha acabat amb aquests fragments del Romeu i Julieta, l'opus 64 de Prokofiev. És el final d'aquest concert que es va fer el febrer del 2026 a l'Smetana Hall de Praga, un concert que forma part de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, una gravació de la ràdio txeca que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Música de Robert Schumann, l'opus 113, Märchenbilder, imatges de contes per a viola i piano, en versió de Nobuko Imai i Marta Argerich.

Música de Robert Schumann, composta l'any 1851. Les imatges de contes, Märchenbilder. Música per a viola i piano, l'opus 113, que han interpretat Nobuko Imai, viola, i Marta Argerich, piano.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
6: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
3: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Bé, a veure, us he de confessar que aquesta no serà una setmana més.
2: Ah, no?
1: No, perquè...
2: Què m'he perdut?
1: No, res, no, res. Ara no? Trobaràs el camí, la llum, el far sí. Que ens guia. Perquè, bé, ho admeto sincerament, aquesta serà una setmana totalment operística.
2: Home! Ja era hora.
1: Ja era hora, oi? Ja estic amb tu. Ja era hora, ja estic amb tu.
2: No. Ja era hora que treguessis la mascareta, la careta, i admetessis que aquest és un programa d'òpera i no de piano, com vols fer, intentar fer veure la nostra audiència.
1: A veure, Pedro, que de piano n'hi ha molt, eh?
2: Sí, però...
1: Però és cert que aquesta setmana no la podíem dedicar a una altra cosa que a l'òpera. Bàsicament perquè hi ha un dia d'aquesta setmana que es deu produir una mena de conjunció astral, una alineació d'aquestes gairebé marcianes,
2: per
1: no?
2: Per què? Però per què ho dius això?
1: Doncs perquè el 30 de setembre, sí, de diferents anys, per descomptat, sí, va ser un dia en què es van estrenar tres òperes. Ostres. Molt importants elles i molt famoses.
2: O sigui, les tres, un 30 de setembre. Pues, quina casualitat, no?
1: Mira, no ho sé, però casualitat o no, Mozart, Bizet i Gershwin, ostres, van estrenar òpera un 30 de setembre. Com deia, amb molts anys de diferència per la qüestió vigent.
2: Per tant, aquesta setmana no commemorarem un efemèride d'un any concret, sinó ja... O sigui, ja... L'excusa és ja tremenda. Commemorarem l'efemèride d'un dia...

0: tot comença bé quan comença Mozart.
1: No? Això és veritat.
0: És una meravella, és una meravella. Mm. I sense més preàmbul, comencem amb la que serà la protagonista del programa d'avui. Jo crec que va ser molt coneguda, famosíssima, també la seva obertura, no? Mira, sí, mira, aquest moment tan bonic. Tan bonic. I tan mozartià.
1: I tant.
0: Absolutament. La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart, que es va estrenar ni més ni menys que un 30 de setembre del 1791, poques setmanes abans, per cert, de la mort del seu genial autor.
1: La veritat és que mos ha parlat de la flauta molt màgica i no serem nosaltres els més experts en aquesta òpera, ja que se n'han fet fins i tot doctorats, eh?
0: I tant.
1: Però és una obra tan interessant i ens mostra tantes vessants de la vida de Mozart que jo crec que val molt la pena parlar-ne, no?
0: Doncs sí, i de fet hi ha un aspecte en la vida del geni de Salzburg del qual n'hem parlat poc però que afecta moltes de les seves composicions, flauta màgica inclosa, i és que aquesta és una obra plena de simbologia, de missatges ocults, igual que passa d'altres obres de Mozart, tot plegat per fer referència a la seva relació amb la maçoneria.
1: La maçoneria, exacte. Mm. Un tema interessantíssim, que no només afecta Mozart, sinó altres col·legues de la seva època, i que sense cap mena de dubte ens mostra un Mozart molt atent als missatges i a la simbologia d'aquesta societat. Escolta, Albert, et sembla que ens endinsem una mica en aquest món?
0: Qualsevol cosa que tingui a veure amb Mozart em sembla interessant. Som-hi.

0: No em diguis, Albert, que aquesta música no és super cinematogràfica, eh? Podria formar part de la banda sonora d'una pel·li, eh?
1: Podria formar part del que volguessis.
0: Del que volguessis,
1: de qualsevol cosa.
0: I fins i tot d'altres compositors podria formar part.
1: Sí, ara ho dèiem fora l'antena, que bé sembla la música de Beethoven, això,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí,
1: podria
0: sí.
1: ser-ho.
0: I tant.
1: És que Mozart era molt Mozart. De fet, ja en forma part de la banda sonora de la pel·lícula Amadeus, per exemple,
0: clar.
1: No? Però és que, a més, està molt bé com a música de fonsó per parlar de la maçoneria i la seva relació precisament amb Mozart.
0: Sí, però un moment, no correm tant, perquè pot ser que aclarim conceptes, no? Perquè anem a començar una mica pel principi. Què és això de la maçoneria, no?
1: Clar, és allò que es coneix internacionalment com a francmaçoneria, no? És a dir, una organització fraternal d'origen antic que combina elements simbòlics, rituals i valors ètics amb una estructura, doncs, associativa. Tot i que sovint ha estat envoltada de misteri i especulacions, la seva base

0: La principal es troba en la promoció del desenvolupament moral, intel·lectual i social dels seus membres, així com a la defensa de principis com la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
1: De fet, els orígens de la maçoneria moderna es remunten a finals del segle XVII i principis del XVIII, especialment a Anglaterra i Escòcia. Es considera que deriva de les antigues confraries de picapedrers medievals, que eren doncs, gremis professionals encarregats de la construcció de catedrals i altres edificis importants. Amb el temps, aquestes organitzacions van evolucionar i van començar a acceptar membres que no eren constructors, donant lloc a la maçoneria especulativa, centrada més en la filosofia i també en la simbologia que en l'ofici manual.
0: La fundació de la Gran Lògia de Londres, l'any 1717, és considerada un moment clau en la institucionalització de la maçoneria moderna. A partir d'aquí, el moviment es va anar expandint ràpidament per Europa i també per Amèrica, adaptant-se a diferents contextos culturals i polítics. Aquesta expansió va contribuir a la diversitat interna en la maçoneria, que avui en dia es presenta en múltiples branques i obediències.
1: Sí, i és que en realitat és una associació ben estructurada. La maçoneria s'organitza amb lògies, que són agrupacions locals de membres. Aquestes lògies funcionen sota la jurisdicció d'una gran lògia o un organisme similar que estableix les normes i reconeixements oficials. Tot i aquesta estructura, podríem dir, jeràrquica, cada lògia té un cert grau d'autonomia. Els membres doncs, avancen a través de diferents graus, habitualment tres, en la maçoneria simbòlica, aprenent, company i mestre. Cada grau comporta rituals específics i ensenyaments simbòlics.
0: Un dels aspectes més característics de la maçoneria és el seu ús de símbols i rituals. Molts d'aquests provenen de l'arquitectura i l'ofici de la construcció, com el compàs, l'escaire o el nivell, que reinterpreten com a metàfores de valors morals i de conducta. Els rituals, sovint secrets o reservats per als membres, tenen una funció pedagògica i cerimonial i busquen transmetre idees filosòfiques sobre el coneixement, la veritat i el perfeccionament personal.
1: Clar, jo em podria pensar, però això és una secta? És una segueixen una religió? I és que pel que fa a les creences, la maçoneria no és una religió, però a veure, exigeix generalment als seus membres la creença en un ésser suprem, sovint anomenat el gran arquitecte de l'univers. Aquesta noció és deliberadament ambigua per tal de permetre la convivència de persones de diferents tradicions religioses. Alhora, la maçoneria promou la tolerància religiosa i el respecte mutu, evitant discussions doctrinals precisament dintre de les lògies.
0: A més, històricament, la maçoneria ha estat associada a moviments intel·lectuals i polítics, especialment durant la Il·lustració. Molts dels seus membres van participar en processos revolucionaris i reformes socials, defensant idees com la separació de poders, els drets individuals i la llibertat de pensament. No obstant això, la relació entre maçoneria i política és complexa i varia segons el context, ja que moltes lògies actuals prohibeixen explícitament el debat polític en les seves reunions.
1: Sí, potser aquest és un dels motius pels quals doncs, la maçoneria també ha estat objecte de controvèrsies i persecucions. En diversos períodes històrics, especialment sota règims autoritaris o totalitaris, ha estat prohibida o reprimida. I això ha contribuït a reforçar la seva imatge de societat secreta, tot i que moltes organitzacions maçòniques modernes doncs, operen de manera totalment pública i transparent.
0: Avui dia, la maçoneria continua existint arreu del món amb milions de membres. Les seves activitats inclouen reunions rituals, debats filosòfics, accions benèfiques i iniciatives culturals. Tot i la seva evolució al llarg dels temps, manté una identitat basada en la fraternitat, l'automillora i la recerca del coneixement.

0: I direu, molt bé, tot això que ens heu explicat, aquest ràdio que ens heu fotut ara sobre la maçoneria, però què té a veure això, aquesta societat d'arquitectes, amb Mozart?
1: Home!
0: Clar, no, Mozart, fins on sé jo, arquitecte no era, arquitecte musical. Construïa catedrals sonores, no?
1: I tant, absolutament.
0: Doncs més del que us podeu imaginar, eh? Perquè fixeu-vos, per exemple, això que sona ara mateix de fons, es titula, en alemany, però traduirem al català, Música per un funeral maçó, i és el número de català 400.

0: 77 de Mozart, lògicament.
1: Sí, fixa't, tu has dit així a la lleugera, però com hem dit, la francmaçoneria va més enllà d'una simple associació d'arquitectes, afecta molts camps de la cultura, i a l'època de Mozart, molts compositors en formaven part.
0: Exacte, el mateix Mozart va ser admès com a aprenent a la lògia maçònica vienesa anomenada Beneficència el 14 de desembre de 1784. Poc després, el 7 de gener del 1785, va ascendir al grau de company i al cap de poc temps més ja era mestre maçó. Paral·lelament, Mozart també assistia a les reunions d'una altra lògia, Veritable Concòrdia, es deia, considerada una de les més importants i selectes de Viena. Segons l'historiador Otto Erich Deutsch, era la més gran i aristocràtica de la ciutat, i Mozart, com a músic destacat dins la fraternitat, hi era sempre ben rebut. Aquesta lògia estava dirigida pel científic i naturalista Ignaz von Born.
1: La seva lògia original, que es deia Beneficència, Zur Wohltätigkeit, es va fusionar amb dues altres el desembre de 1785 arran d'una reforma imperial de la maçoneria coneguda com Freimaurerpatent, o decret maçònic, promulgat l'11 de desembre d'aquell any. Com a resultat d'aquesta reorganització, doncs Mozart va passar a formar part d'una nova lògia anomenada Nova Esperança Coronada.
0: De fet, si aneu... Tu, Pedro, ho has fet perquè ho has fet amb mi.
1: Sí.
0: Si esteu per Viena passejant i us porten a un lloc, hi ha una placa que indica que allà va morir Mozart. Uh-huh. Actualment és un centre comercial, tot de vidre. De fet, si heu passejat pel centre de Viena segur que l'heu vist, perquè és el carrer que puja entre l'òpera i va cap a la catedral de Sant Esteve. Doncs al carrer paral·lel, pujant a la dreta, diguéssim, trobareu aquesta placa, llegiu la placa i si gireu, us gireu a l'esquena, o sigui, el que us queda, la paret que us queda a l'esquena és una porta que dona accés a una lògia maçona i es pot veure una porta està treballada amb formes molt intrincades i et porta precisament a aquesta lògia. Vull dir que aquesta connexió és més que evident encara a dia d'avui. De fet, els documents maçònics que s'han conservat indiquen que Mozart era molt ben valorat pels seus companys maçons i que mantenia amistat amb diversos membres de la institució. Fins i tot, durant una visita a Viena de l'any 1785, el seu pare Leopold Mozart també es va iniciar a la maçoneria.

0: El mateix 1791 va compondre aquesta petita cantata francmaçònica, número de catàleg 623, cosa que, lògicament, demostra els seus lligams amb la maçoneria, als quals va dedicar no només a aquesta cantata, també la missa anterior que escoltàvem abans, sinó pràcticament tota la seva famosíssima flauta màgica.
1: Doncs sí. Sí. Segons l'expert Maynard Solomon, la posició de Mozart dins del moviment maçònic s'alineava amb el sector racionalista, inspirat en la il·lustració, justament en contraposició als membres més orientats cap al misticisme i l'ocultisme. Katharine Thompson identifica aquest corrent racionalista amb els Illuminati, un grup influït amb la maçoneria fundat pel professor bavarès del dret canònic Adam Weishaupt, que també era justament amic de Wolfgang Amadeus Mozart.
0: De fet, els Illuminati i els maçons racionalistes defensaven idees humanistes pròpies de la il·lustració, inspirades, ja ho sabeu, per filòsofs com Jean-Jacques Rousseau o Denis Diderot. Per exemple, sostenien que la posició social no determina la noblesa d'esperit i que una persona d'origen humil pot ser moralment noble, igual que algú de classe alta pot tenir un comportament mesquí. I d'això parla la flauta màgica. Parla exactament d'això. Uh-huh. Aquesta idea reflecteix, per tant, en les òperes de Mozart, per exemple, també a les noces de Figaro, no? Basada en una obra de Pierre Beaumarchais, també era maçó, on el protagonista Figaro, un criat de classe baixa, és l'heroi, mentre que el comte d'Almaviva apareix com un personatge groller.

0: d'amor. Quina meravella, sí. Quina meravella. Sí. Nuncio Dry, de l'acte 1 de les noces de l'acte primer de les noces de Figaro de Mozart. En realitat, la música era molt important per la maçoneria, i és que els maçons utilitzaven la música en les seves cerimònies i adoptaven les idees humanistes de Rousseau sobre el significat de la música. Deien, la finalitat de la música en les cerimònies maçòniques és difondre bons pensaments i la unitat entre els membres, de manera que puguin estar units en la idea d'innocència i alegria, escrivia Ludwig Friedrich Lenz en una edició contemporània de cançons maçòniques. Segons aquesta visió, la música ha d'inculcar sentiments d'humanitat, saviesa i paciència, virtut i honestedat, lleialtat als amics i, finalment, una comprensió, atenció, de la llibertat.
1: La liberté. Mm. Aquestes idees apunten cap a un estil musical força diferent de l'estil galant que predominava en aquella època. La música galant, com bé sabeu, solia ser principalment melòdica, amb acompanyament harmònic, més que no pas polifònica, i la línia melòdica sovint estava molt ornamentada amb trinats, passatges ràpids i altres efectes virtuosos. En canvi, l'estil promogut per la visió maçònica era molt menys virtuós i menys carregat d'ornamentació. L'estil compositiu de Mozart sovint s'ha qualificat d'humanista i concordaria perfectament amb aquesta concepció maçònica de la música, no?
0: Fixa't tu que sempre expliquem la història de la música amb una direcció, hi ha tantes direccions que es poden agafar, perquè aquí, clar, si ho expliques des de la visió maçònica, escolta'm, és que fins i tot arriba Wagner, tota aquesta evolució.
1: Segurament,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, a més, la música dels maçons contenia frases i formes musicals amb significats semiòtics específics. Per exemple, la cerimònia d'iniciació maçònica començava amb el candidat trucant 3 vegades a la porta per demanar l'entrada. Us sona?
1: Això passa a la flauta màgica, amb el ritual d'iniciació que fan Papageno i Pamino.
0: Sí, sí, i a més això es representa mitjançant una figura rítmica de posa de corxera en punt, no? Semicorxera negra, que en el cas de l'inici i l'obertura de la flauta màgica es repeteix fins a 3 vegades, precisament.
1: Exacte, de fet, si escolteu l'òpera, el número 3 està present en molts elements. Hi ha 3 nens que van guiant a Papageno, etc. És que aquesta figura, com diu el Pedro, apareix moltíssim, ja des de l'obertura de la flauta màgica, suggerint aquest inici, no?, del grau de mestre maçó, mm-hmm. I segons experts, com Catherine Thompson, hi ha molts altres exemples de símbols musicals extrets de rituals maçònics que es poden trobar al llarg de les composicions de Mozart. Entre aquests hi ha l'ús de determinades dissonàncies per indicar amistat i fraternitat, l'harmonia a 3 veus per destacar la importància especial del nombre 3 en la maçoneria, i ritmes i harmonies específics per simbolitzar la fortalesa i altres qualitats.
0: De totes maneres, i ara vaig a posar una miqueta d'aigua al vi, malgrat aquestes manifestacions de la maçoneria, la música i l'activitat de Mozart, alguns estudiosos qüestionen fins a quin punt el compositor estava personalment compromès amb la ideologia maçònica. Per exemple, Peter Paul Fuchs assenyala que Mozart era un catòlic devot, una religió que podia comportar l'excomunió dels maçons. Mozart es trobava dirigit en diverses direccions, no? Tant estilísticament com probablement també a nivell personal. De fet, ho veiem, no? Ell componia òperes, també componia misses,
1: sí, sí.
0: No? Per tant, hi havia aquesta dicotomia,
1: jo crec que
0: no?
1: Hi havia un punt en Mozart de geni, no? Despreocupat,
0: sí,
1: no? De,
0: sí, sí.
1: Anar una mica a lo seu.
0: Per això hi ha poques proves que demostrin que aquestes tensions li causessin preocupació, eh?
1: Clar, per això hi ha experts que indiquen que l'elogia original de Mozart, la Beneficència, era una elogia de catolicisme reformista que seguia les idees del teòleg liberal italià Ludovico Muratori i que estava especialment compromesa amb l'ideal catòlic de la caritat. Mm. També hi ha musicòlegs que assenyalen que molts dels recursos musicals de Mozart identificats amb la maçoneria també tenen precedents en música no maçònica. Per exemple, el motiu de 3 notes, procedent del gènere francès Le Merveilleux, ja apareix en el teatre musical de principis del segle XVIII. Igualment, els 3 acords de l'obertura es poden trobar en moltes altres obres escèniques del segle XVIII, com l'Armida de Traetta o la Circe de Gazzaniga, òperes que d'entrada no tindrien cap relació amb la maçoneria.
0: Mm. En tot cas, els 7 últims anys de la vida de Mozart va pertànyer a la francmaçoneria, i això es fa evident en les seves composicions, la qual cosa a nosaltres, com a homes clàssics, ens interessa.

0: En tot cas, tornant a la nostra protagonista, que havia de ser la flauta màgica...
1: No, un moment. A veure. Jo entenc que t'agradi molt, que t'agradi molt.
0: És que m'agrada molt.
1: Que t'agrada molt la flauta màgica, però és que molt. Ja no tenim més temps.
0: Que com se... que no tenim més temps?
1: No, se'ns ha passat el programa parlant de Mozart i la maçoneria, i avui ja, no, ja, és que ja no podem parlar de la flauta màgica.
0: No, és que, clar, anem obrint parèntesi, i parlem d'això, parlem d'allò, i no hi ha manera d'avançar. Mira, doncs, en tot cas, avui podríem fer una primera audició de l'inici de la flauta màgica, i així
1: exacte.
0: Posar en situació els nostres oients, i al proper programa sí que ens endinsem ja en la composició i especialment en el seu argument.
1: Perfecte, sí. A més, sempre he dit que la flauta màgica és una òpera feta de superhits.
0: I tant, i tant.
1: Així que vinga, va, anem a gaudir-la a l'audició.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Hem arribat a l'audició en la qual us proposem escoltar el final del primer acte de la flauta màgica de Mozart, número de catàleg 620. I farem una cosa. Ara no us explicarem què passa en aquest final del primer acte, perquè serà el proper programa quan anirem desgranant tot el que succeeix en aquesta meravellosa òpera. Bé, en aquest Singspiel. Avui simplement gaudirem de la música de Mozart, que no és poca cosa.
1: Home, és una meravella, sí. Us proposem que l'escolteu en la versió del cor i l'orquestra de la ràdio de Baviera, dirigits per Bernhard Haitink, amb, entre d'altres, Lucia Pop com a Pamina o Edita Gruberova com a Reina de la Nit.
0: Déu-n'hi-do. Som-hi.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Quina meravella. Acabem d'escoltar el final del primer acte de l'òpera La flauta màgica de Mozart, Singspiel, La flauta màgica de Mozart, la versió del cor i l'orquestra de la ràdio de Baviera, dirigits per Bernhard Haitink, i entre altres hem escoltat les veus de Lucia Pop com a Pamina, o la Gruberova, l'Edita Gruberova, com a reina de la nit, i amb ells ens acomiadem fins demà a la 1 del migdia aquí a Catalunya Música.
2: Recordeu que podeu recuperar tots els programes al web, catmusica.cat/homesclàssics. Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adeu, adeu.
2: Adeu, adeu.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Ofimuta amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
4: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
3: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
5: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
4: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
5: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
4: Entrades a auditori.cat.
6: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la,
0: la, la. Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la periodista Mònica Pagès i Santacana. Abans de saber les seves propostes musicals pel dilluns, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascuda a Barcelona, Mònica Pagès i Santacana és periodista cultural especialitzada en música clàssica. Ha col·laborat en publicacions com Serra d'Or, Ritmo o la revista musical catalana, i també a Catalunya Música. La nostra convidada ha desenvolupat una àmplia trajectòria en l'àmbit de la comunicació i la gestió de projectes culturals i ha coordinat iniciatives com el centenari de l'Acadèmia Granados Marshall o la jornada sobre patrimoni musical amb la Fundació Pau Casals. A més, ha estat comissària de moltes exposicions dedicades a figures com ara Maria Lluïsa Ponsa o Montserrat Torrent. Mònica Pagès ha publicat diversos llibres i estudis sobre grans noms de la música. Entre les seves obres destaquen, entre d'altres, Conxita Badia 1897-1997, centenari del seu naixement, Gaspar Cassadó, la veu del violoncel, i Alícia de la Rocha, Notes per a un genio. També ha traduït al català i al castellà la novel·la de John Milton, El rossinyol abatut, la vida apassionada d'Enric Granados. El seu interès per l'art l'ha portat també a escriure sobre el pintor Modest Cuixart.
2: Hola, sóc Mònica Pagès Santacana, sóc periodista i aquestes són les meves peces preferides. Aquest dilluns el dedicarem a Enric Granados, el compositor i pianista Enric Granados, i he triat una sèrie de peces de tot el seu corpus de composició que espero que us agradin. La llista de dilluns comença amb l'epílogo, l'última peça de l'obra Escenes romàntiques, que és una de les meves que m'agraden més de tota la seva obra per piano sol, i és una obra molt emocionant. He triat l'enregistrament d'Alícia de la Rocha perquè, bé, per mi és el gran referent de la interpretació d'Enric Granados, és ella.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: He tingut la sort de néixer en una família molt musical, començant per la meva mare, que és pianista i que va estudiar primer al Conservatori del Liceu, després amb l'Alicia de la Rocha, gairebé tota la vida, des dels 13 anys fins que l'Alicia va morir. I a més, doncs, ella va estar molts anys també, ha estat vinculada amb l'Acadèmia Marshall. I a casa sempre hi ha hagut molta música, els meus avis, també per la part del meu pare, bueno, sobretot la part santacana, doncs molta afició a l'òpera, a la música clàssica i l'educació musical va ser molt forta a la meva infantesa, per això m'he acabat dedicant al periodisme musical.

La llista d'aquest dilluns continua amb El cant de les estrelles, que és una obra d'Enric Granados poc coneguda, poc interpretada, una raresa dins del, del seu catàleg, perquè ella el va fer expressament dedicada a l'Orfeo Català quan va estrenar l'11 de març de 1911 a la seva primer quadern de Goyescas al Palau de la Música Catalana. Va convidar l'Orfeo Català a fer l'última obra i va compondre una obra mida de l'Orfeo que es diu El cant de les estrelles, que hi ha piano, orga, perquè evidentment va voler fer també participar l'orga del Palau, i l'Orfeo, i veus, cor mixta. Sembla un concert gairebé per piano, que estigui doncs acompanyat per l'orga i les veus, i jo la trobo sublim. I es va recuperar perquè s'havia perdut una part de la partitura, havia quedava la part de cor, em sembla, o de piano, havia estat, quedava als Estats Units, i es va reestrenar gairebé un segle després a Nova York, i vaig poder tenir el goig d'anar-hi a l'estrena. Les Riva i els Voices of Ascension d'allà de Nova York, va ser un aconteixement increïble. Després d'aquesta estrena i que es va gravar, s'ha tocat al Palau de la Música, es va tocar primer a Lleida, que, si no recordo malament, en aquell moment ho va dirigir Xavier Puig, i també el Palau de la Música, però va ser posteriorment. Sí, sí, en aquella ocasió va ser el 2008 que es va recuperar, sí, sí.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.
1: I li preguntem a Mònica Pagès si som conscients de la importància d'Enric Granados en el panorama musical català.
2: Jo penso que no. Jo penso que és una figura que s'ha d'anar subratllant i s'ha d'anar remarcant gairebé cada vegada que hi ha ocasió. Perquè, és clar, és una figura molt diferent, molt polièdrica, que es va quedar emmarcada dins del context de del modernisme. Era contemporani d'Enric Morera, no? de tota l'època de Millet, del Francesc Alió. És a dir, per mi és el gran referent de la música modernista. El que passa que el modernisme no l'hem entès mai com un moviment musical. Aquest també ha estat el problema, que el modernisme es va donar en un context en què la influència wagneriana era total. I, per tant, entra dins d'aquest sac postromàntic o del romanticisme tardà que va arribar aquí més tard, que gairebé sí, mig segle més tard, i llavors es confon amb tot això, es confon amb tota aquesta influència europea, centroeuropea, diguéssim, amb Liszt i amb Chopin, o es confon amb moltes altres coses. Però, en canvi, Granados, per les peces que he triat, representa realment tot aquest ornament, tota la preciositat, tot aquest fins i tot trencadís harmònic, o sigui, té tots els valors del modernisme català, que a més és una estètica molt mixta, molt híbrida, molt barrejada, perquè té molt d'arabisme, té molt del tema andalús, que en Gaudí, per exemple, també el trobem amb l'arquitectura, doncs té el tema andalús, té el tema d'aquesta sobrietat castellana també, aquesta cosa, aquesta èpica medieval, i té també doncs, tot aquest imaginari, aquesta fantasia i aquest simbolisme que també trobem en el modernisme, com en obres com Gaziel o Liliana, que les va fer en llengua catalana amb lletra de peles mestres. No? És un compositor que, com passa amb molts dels grans, la història els juga una mala passada i llavors es polititzen amb traïdoria i llavors queden relegats, se'ls qüestiona la genuïtat del nacionalisme possible que puguin tenir, i això és una cosa que ha repercutit. I jo sempre dic que la importància de Granados es demostra, és l'únic compositor català que té un carrer a l'Eixample de Barcelona. I sempre ho dic, això. Això és molt significatiu. És el carrer Enric Granados, és un dels carrers capdals de l'Eixample. I per tant, és una figura per mi que jo la vaig viure això des de petita, a través de la meva mare, que tocava l'Allegro de concert cada 2x3 i totes aquestes obres seves. I després vaig tenir la sort d'anar-me impregnant de la seva figura, d'aquesta personalitat. Era un home inspiradíssim, que a més ha deixat una estela d'influència musical, d'intèrprets. Bé, és una figura que per mi no s'acaba. Continua precisament amb Liliana, que és una de les peces clau emblemàtiques del repertori de l'obra que ell va fer més estrictament modernista, com dèiem, amb text del poeta i també dibuixant a peles mestres, que van ser molt, molt amics. Doncs aquesta Liliana és aquests personatges també d'aquest simbolisme del modernisme, un personatge imaginari que veu també d'aquestes fonts medievals, dels trobadors, d'aquesta... Ell va fer Follet, va fer Liliana, va fer Gaziel, perquè això forma part també d'una iniciativa musical i escènica que va haver-hi a Barcelona en aquell moment, que era poder donar una òpera catalana en aquell context d'eclosió, en aquell d'eufòria cultural, diguéssim, del modernisme català. Llavors, com que així com hi havia la sarsuela o hi havia el musical francès o altres, doncs es volia fer una tipologia d'òpera catalana, i això es deia el Teatre Líric Català, que va tenir un empresari, a més, als concerts Granell, si no m'equivoco, i Enric Morera va fer La Fada, que es va estrenar a Sitges. És a dir, hi ha tot un catàleg, vaja, d'obres que representen aquest imaginari, aquesta estètica. I Liliana és una d'elles, i aquesta és una gravació que va fer l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, preciosa, és una obra simfònica 100%, que a més també la part aquesta del simfonisme d'Enric Granados tampoc no està prou reivindicat ni està prou present com caldria, com es mereixeria, i aquí a Liliana en tenim un exemple.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: I li preguntem a Mònica Pagès com se sentia Granados en el panorama musical de l'època.
2: Bé, és un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. O sigui, ell va viure el triomf i realment va acabar morint després de la gran, del triomf màxim, com és poder estar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Per això, o sigui, el triomf d'ell va ser en vida i va viure un triomf. El que passa que sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I l'Allegro de concert, precisament, doncs va intentar fer les oposicions per entrar de professor de piano allà i va competir amb falla fins i tot. Bueno, i no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid. No? Amb Amadeu Vives, per exemple, és un català que després va triomfar a Madrid fent les sarsueles, i és el gran nom de la sarsuela espanyola. Però, i Granados potser hagués passat això, però la qüestió és que el destí de Granados el vincula constantment a Catalunya, no se'n pot separar quan tots els elements van en contra de que, o sigui, perquè això mateix de que naixés, va néixer per casualitat, perquè el seu pare militar el van destinar a Lleida, i en aquell moment ell va néixer allà quan els seus germans havien nascut a altres llocs, i a Cuba, i després se'n van a Canàries als 7 anys, com Àngel Guimarà, tot s'ha de dir, que també és un català, no, i a l'època també del modernisme. I Granados llavors, clar, es destaca de seguida com un pianista virtuós excel·lent. En el cafè d'aquest de les Delícies, és quan l'Eduardo Conde el troba, el contracta per les seves filles, el beca per anar a París també triomfa perquè Saint-Saëns i tots els

Gabriel Fauré veuen l'excel·lència al Béniz, que ja estava triomfant, també els fan molt amic d'ell, i realment són els, o sigui, són els dos, el Béniz i ell, són els dos grans, serien bueno, els famosos d'ara, no? Mm. I llavors ell, doncs, de seguida fa gires, toca molt a França, a París, realment és una persona reconegudíssima, ja està en els tribunals del Conservatori de París, és íntim de Fauré, és íntim d'això de Camille Saint-Saëns. Per tant, és un home que arriba a la màxima, és un home d'èxit en vida, el que passa que, evidentment, queda tallat per la guerra, no? L'acabem amb un dels temps de la sonata per violí piano, que també la música de cambra de Granados també està bé escoltar-la i tornar-la a recuperar. És una peça meravellosa, preciosa, tota la sonata per violí piano, i una de les meves preferides, sens dubte. I bé, i també té aquesta musicalitat de com de cançó popular catalana, té aquesta línia melòdica que la reconeixem molt en la nostra essència, i bueno, per això l'he triat.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
5: Comencem setmana aquí als Sincronies de Catalunya Música recuperant el viatge que vam fer la setmana passada. Vam fer un viatge de 2 segles enrere per marxar cap al 1816 i ens van quedar tantes obres al tinter i tants compositors, autèntiques descobertes sorprenents, que ens ha vingut de gust de recuperar aquest viatge cap al 1816, escoltar aquestes obres, totes diferents i fins i tot de compositors que no vam escoltar la setmana passada, i, evidentment, contextualitzar-ho tot i explicar-vos tots els esdeveniments socials, polítics, històrics, des del punt de vista artístic i literari, que van envoltar i que van fer d'escenari de tota aquesta creació musical. Tornem, doncs, al 1816. Som-hi!

I la música que estem escoltant és la de Gioachino Rossini. La setmana passada ja li vam dedicar dos capítols complets a escoltar primer i segon acte, una selecció, òbviament, de Il Barbiere di Siviglia, que es va estrenar aquest any 1816 al Teatro Argentina de Roma, el dia 20 de febrer, després d'aquell gran incendi que va deixar en runes completament, reduït a cendres al Teatre San Carlo de Nàpols, on havia treballat molt Rossini, que en aquell moment tenia 23 anys. Doncs bé, ara el que escoltarem és una selecció, en aquest cas molt més breu, d'una altra òpera que també va compondre el 1816, l'òpera Otello, o sigui, Il Moro di Venezia, una òpera que es va estrenar a la ciutat de Nàpols, al Teatro del Fondo, el dia 4 de desembre de 1816, i també basada, per una mica de lluny, en William Shakespeare.

Otello, o si el Moro di Venezia, una òpera en tres actes amb música de Rossini i llibret de Francesco Maria Berio di Salsa, basat en una tragèdia en cinc actes, l'Otello o el Moro de Venècia, de Jean-François Ducis, i basat al seu torn amb l'obra de William Shakespeare. Estrenada, recordem-ho, aquest 4 de desembre de 1816 al Teatro del Fondo de Nàpols. És l'única obra de Rossini que està basada en un drama de Shakespeare. Curiositat. L'argument del llibret difereix molt de l'obra original de Shakespeare perquè es desenvolupa completament a la ciutat de Venècia i no pas a Xipre, com la versió que va fer 70 anys més tard Giuseppe Verdi. El conflicte dramàtic es desenvolupa d'una manera també molt diferent de l'original de Shakespeare. Per exemple, el paper de Iago és molt menys diabòlic que en l'obra de Shakespeare i fins i tot que en l'òpera d'Otello de Verdi, que data del 1887. Els papers d'Otello, Iago i Rodrigo, que per cert és un paper que té molta transcendència en aquesta versió operística de l'Otello, de Rossini, doncs tots tres papers estan compostos per a la veu de tenor.

Estem escoltant tastets d'aquesta òpera Otello de Gioachino Rossini, Ossia il Moro di Venezia, que recordem que es va estrenar al Teatro del Fondo de Nàpols el 4 de desembre de 1816. Sapigueu que va trigar 5 anys en arribar a la ciutat de París i va sonar el 1821. El teatre italien cantava Manuel García en el paper d'Otello i la gran Giuditta Pasta feia de Desdèmona. Va arribar a Londres també el 1822, un any més tard, al King's Theatre i fins i tot a Nova York el 7 de febrer de 1816 al Park Theatre. No va ser fins al 1827, és a dir, 11 anys després de l'estrena, a Nàpols, que es va estrenar a Catalunya, al Teatre Principal.

Doncs sentirem la versió que dirigeix David Parry, el cap de l'Orquestra Filharmonia de Londres. Els solistes són Bruce Ford, William Matteuzzi i Elizabeth Futrell. Sentirem la sinfonia i després el passatge coral que ve a continuació, que es titula Viva Otello, on hi participa precisament el cor. En acabat sentirem una ària i duet dels dos personatges masculins, Avien in el tuo sangue, canten Bruce Ford i William Matteuzzi. Sentirem també una ària de lluïment de la soprano Elizabeth Futrell, Assis al pie d'un salice, és la cançó del salsa. I finalment escoltarem el passatge final, Non assestare il colpo i no te per me funesta, on hi participen els tres personatges principals, Desdèmona, Otello i Iago. Sentim aquesta selecció de l'òpera Otello de Gioachino Rossini.

0: Acabem de sentir una selecció de l'òpera Otello de Gioachino Rossini. Hem sentit la sinfonia inicial i el cor Viva Otello, acabat un duet dels personatges masculins, Avien in el tuo sangue, que cantaven Iago i Otello, Bruce Ford i William Matteuzzi. Després l'àrea de lluïment de la soprano Desdemona, Elisabeth Futral, cantava Assis al pie d'un salice, és la cançó del salsa. I finalment aquests passatges del final, Non assestare il colpo, no te per me funesta, dos passatges on hi participaven els tres protagonistes de l'òpera i que acaben amb aquest dramatisme. Amb ells, l'Orquestra Filharmonia de Londres i la direcció de David Parry.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.

I aquesta música que estem sentint és música de Franz Schubert. És una de les seves primeres sonates per a piano. Aquesta és la número 3 en mi major, d'Oig 459. Una obra envoltada d'un cert misteri, perquè la data de composició és de l'agost de 1816, però això no es va conèixer fins al 1928, quan es va descobrir un autògraf que portava els dos primers moviments titulats Sonata. I, de fet, aquesta obra va ser catalogada al segle XIX com una sonata sencera en 5 moviments. Us en parlem. I és que, efectivament, aquesta sonata està envoltada de misteri. Són 5 moviments, o és que només n'hi ha 2 de moviments que

pertanyen a una sonata i està inacabada? No se sap del tot. De fet, l'editor Klemm de Leipzig va publicar el conjunt de 5 peces l'any 1843, és a dir, 15 anys després de la mort de Schubert, amb el títol Fünf Klavierstücke, és a dir, 5 peces per a teclat. Tot i això, és infinitament probable, si no del tot cert, que els 5 fragments formen un tot, és a dir, una sonata en 5 moviments, cosa que significaria que aquesta és la primera sonata que Schubert va acabar, va completar, perquè la primera i la segona són sonates incomplertes. També és cert que no hi ha ni una sola composició de Schubert instrumental que tingui 5 moviments, però per altra banda, els dos scherzos, el segon i el quart moviment, que envolten el moviment lent central, són d'inspiració molt diferent però d'una estructura formal molt semblant. Per tant, estem parlant de 5 peces que tenen unes dimensions comparables, relativament modestes, que estan perfectament equilibrades i només al final, amb aquesta mena de rauxa, de patos, amb aquest virtuosisme espectacular de l'últim moviment, s'escapa una miqueta el clima de conjunt. Per tant, té tot el sentit que sigui una sonata, però en 5 moviments, amb 2 scherzos al segon i al quart moviment. I no ho sabrem pas, perquè Schubert no en va deixar dit absolutament res. Cronològicament, aquesta sonata per a piano número 3 de Franz Schubert, que sentirem a continuació, està situada entre la quarta i la cinquena sinfonies. La quarta, la tràgica, la vam escoltar la setmana passada, la cinquena la sentirem demà. I a més està en ple veïnatge immediat gairebé amb la missa en do major, que també vam escoltar la setmana passada. Aquesta és l'única sonata per a piano que va compondre Schubert durant el 1816. Val a dir també que en la segona edició del catàleg que va fer Deutsch, les últimes 3 peces del conjunt estan agrupades com a Drei Klavierstücke, Deutsch 459A, és a dir, 3 peces per a piano, i de fet considera que els dos primers moviments formen part d'una mateixa sonata, el Deutsch 459, però aleshores seria una sonata incomplerta. Està clar que no en traurem l'aigua clara, però el que sí que farem és escoltar aquesta petita joia de la música pianística de Franz Schubert. Recordem-ho, tenia només 19 anys quan la va compondre. Aquests 5 moviments, que duren poc més de 20 minuts, tots junts, i que comencen amb un allegro moderato, molt modest, molt íntim, ja veureu. Després ve un segon moviment allegro, designat com a scherzo en l'edició del 1843, un adagio, que és el moviment central, un altre scherzo amb trio, allegro, i acaba amb un allegro patético molt més dramàtic que no pas la resta de moviments. Una obra de la qual no es té cap constància d'una interpretació en concert durant la vida del compositor i fins i tot dècades després de la seva mort, senzillament perquè allò no era ben bé ni una sonata ni un recull de peces per a piano. I a més, la versió que hem escollit per escoltar aquesta petita joia és la que va enregistrar Paul Badura Skoda amb un pianoforte Konrad Graf del 1824, atenció, un pianoforte que va ser construït en vida de Schubert. Schubert tenia aleshores 27 anys. No sabem ben bé si aquest va ser l'instrument que va utilitzar durant la seva vida, però en qualsevol cas és coetani a la música de Franz Schubert. Sentim-la. És aquesta sonata per a piano número 3 en mi major, Deutsch 459, una sonata molt misteriosa de Franz Schubert.

0: Què us ha semblat? Quina música més íntima, més recollida? En aquest moviment final hi havia una miqueta d'energia, de rauxa, de dramatisme, d'aquest patos, tan propi d'algunes obres també del final de la vida de Schubert, però en aquest cas són cinc moviments que estranyament estan considerats com una sonata. La primera sonata per a piano que va acabar Franz Schubert era el 1816, tenia 19 anys, i és la sonata número 3 en mi major, d'Oig 459. Un primer moviment allegro moderato, un segon allegro scherzo, el tercer és un adagio, el quart un altre scherzo con trio allegro, i allegro patético és el cinquè i últim. I la versió que us hem proposat és realment especial, perquè tocava Paul Badura Skoda, un instrument del 1824, un pianoforte Conrad Graf, amb el qual van registrar aquest disc compacte que conté aquesta sonata per a piano número 3 del segell Arcana. Tota una descoberta d'aquest Schubert tan misteriós, tot i tenir 19 anyets.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest primer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada novament, com la setmana passada, al 1816. Avui hem escoltat música de Rossini,

0: i de Schubert, i demà escoltarem música de Franz Schubert. Escoltarem la seva cinquena sinfonia en si bemoll major i també escoltarem una obra de cambra gens coneguda que no va sonar mai en vida del compositor i que ens ve molt de gust d'escoltar. És l'Adagio e Rondò Concertante per a quartet amb piano, violí, viola, violoncel i piano, Deutsch 487. Demà l'escoltarem aquí al Sincronies de Catalunya Música. No hi falteu, Xavier Echevarria hi serà i us farà els comentaris de les obres i la contextualització d'aquest any 1816 i de tot aquest escenari en el qual vivien els compositors que estem programant aquesta setmana. Gràcies per ser-hi, demà a la mateixa hora de sempre aquí a la Sintonia de Catalunya Música. Bon dilluns i fins demà. A reveure.
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria.
2: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
3: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
2: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
3: Entrades a auditori.cat.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. Avui sentirem música estrenada just fa 50 anys, el 1976. Preparats per fer memòria?

en trio amb el baixista Jacob Pastorius i el bateria Bob Moses, el guitarrista Pat Metheny presentava el 1976 l'àlbum Bright Size Life, que començava amb aquest tema que li posava nom. Un tema que s'ha acabat convertint en una de les signatures del seu autor, que amb aquest disc marcava també la seva personalitat. A les línies netes i clares, amb inspiració folk i harmonies sofisticades de Metheny, hi posava el contrapunt al baix de Pastorius, que també el 1976 es presentava amb aquest altre treball.

L'àlbum de presentació com a líder de Jaco Pastorius era aquest Continuum, que el baixista tocava amb els grans músics de l'escena fusió de mitjans dels 70s, perquè a la gravació hi va reunir Herbie Hancock, Don Alias, Lenny White o Wayne Shorter, músics que coincidien des dels 70s en aquesta altra banda, els Weather Report.

Cannonball és el títol d'aquest tema original del teclista Joey Zawinul, un dels fundadors de la banda de jazz fusió Weather Report. El 1976 publicaven l'àlbum que el conté, Black Market. Jaco Pastorius s'havia incorporat amb aquesta gravació a la banda, afegint-se al saxofonista Wayne Shorter i als percussionistes Alex Acuña i Narada Michael Walden, que sentíem en aquest Cannonball. També de la collita del 76 és l'àlbum Land of the Midnight Sun, el signa Aldi Meola.

El Dimeola tocant amb Chick Corea, un original del pianista Short Tales of the Black Forest. Corea també superposava la veu de marimba a les del piano i de la guitarra en aquesta gravació, el treball Land of the Midnight Sun del 1976. Chick Corea, que també forma part d'aquesta altra banda fusió, Return to Forever, que el 76 va publicar la seva fantasia medieval, el Romantic Warrior.

bufons imaginaris, cavallers i duels a l'àlbum Romantic Warrior, el guerrer romàntic, que començava amb aquesta obertura de Chick Corea. Era la banda Return to Forever. Les fusions escandinaves de fa 50 anys buscaven la inspiració en la seva rica tradició folk. També del 1976 és el treball d'Ansere dels noruecs Bob Stenson i Jan Garbarek, coetani del jazz fusió nord-americà que hem estat sentint a la sessió. Us deixo amb Lock, tema del saxofonista Jan Garbarek, tocat en quartet amb Bob Stenson, Palle Danielsson i John Christensen. Tornem amb més jazz a les 11. Fins després.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Fa un parell d'anys, el 2024, l'Associació Catalana de Compositors va fer 50 anys. Mig segle de promoció de música contemporània en què s'han estrenat milers d'obres. No seria possible explicar la creació musical de les darreres dècades a Catalunya sense fer referència a l'activitat d'aquesta entitat. I després de mig segle de vida, l'ACC continua fent front al futur amb el compromís de sempre. Un dels concerts de la temporada Música d'Ara, en l'edició del 2025, va ser el duet format pel violinista d'origen txec Stanislav Štěpánek i el pianista Alejandro Lidón, dos músics que s'han especialitzat en música contemporània i que en aquest concert, enregistrat per Catalunya Música el novembre del 2025 a la sala Montpou de les GAE, van presentar obres de Concepció Ramió, Benet Casablanques i cinc estrenes absolutes de Jordi Rossinyol, Moisès Bertran, Abraham Tena Manrique, Albert de la Fuente i Xavier Bulliard. Stanislav Štěpánek i Alejandro Lidón comencen el recital amb l'obra de la compositora gironina Concepció Ramió, que és també musicòloga, professora i directora de cobla. Gran part de la seva producció és justament per cobla i els intèrprets que ens acompanyen ens ofereixen una suite del 1998 que pocs anys després es va adaptar per cobla. En aquesta versió la va estrenar la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Això va ser el desembre del 2003. La suite de Concepció Ramió porta per títol Ocell, no pleguis les ales. I dels quatre moviments que conté, Stanislav Štěpánek i Alejandro Lidón ens n'ofereixen dos, el temps i camino interrogant mos passos.

Stanislav Štěpánek, violí, i Alejandro Lidón, piano, ens han ofert una selecció de la suite Ocell, no pleguis les ales, de Concepció Ramió. I a continuació presenten la primera de les cinc estrenes del programa, una pàgina de Jordi Rossinyol, aquest guitarrista i compositor deixeble de Gabriel Brenchik i Andrés Levin-Richter i Lluís Callejo a la Fundació Fonos i que ha participat en cursos de Darmstadt per formar-se amb grans noms de la creació contemporània internacional. A l'obra anomenada Ànimes dilatants, que ara sentirem, Jordi Rossinyol explica que amb el mot ànima fa referència a tot allò no únicament material de l'ésser humà i fa servir l'expressió dilatant tant en el sentit de gaudi com en el d'afecció. L'ànima dilatant voldria dir afecció per la vida o pel gaudi. I és també, com ens explica, la inexperiència, donat que es viu per primera vegada. Ànimes dilatants, obra per violí i piano de Jordi Rossinyol.

Estrena de l'obra Ànimes dilatants per violí i piano de Jordi Rossinyol a càrrec de Stanislav Stepanek i Alejandro Lidón. El compositor i pianista mataroní Moisès Bertran també aporta una estrena en aquest concert de la temporada Música d'Ara de l'Associació Catalana de Compositors. Es tracta d'una peça titulada Silk Resonance, ressonància de seda, que a mans de Stanislav Stepanek i Alejandro Lidón sona així.

Estrena a la temporada Música d'Ara de l'obra Silk Resonance en ressonància de seda de Moisès Bertran, a càrrec de Stanislav Stepanek, violí, i Alejandro Lidón, piano. Un dels grans noms de la creació musical contemporània a casa nostra és el de Benet Casablancas, un dels compositors catalans més interpretats arreu del món i seguidor de les grans avantguardes del segle XX. La seva producció s'interpreta regularment en grans sales de tot el món, però avui acull la seva música un escenari molt petit, la Sala Mompou de les GAE, en aquest concert de l'Associació Catalana de Compositors, a la qual Benet Casablancas està estretament vinculat. I l'obra que sentirem és del 1992. La van carregar Joventuts Musicals d'Espanya com a peça obligada del seu concurs. Porta per títol Encore.

Stanislav Štěpánek, violí, i Alejandro Lidón, piano, ens han ofert aquesta obra de Benet Casablancas, Encore. Després de l'obra d'un compositor consagrat, arriba l'estrena d'un jove creador, el compositor i pianista barceloní Abraham Tena Manrique, de qui la prestigiosa revista musical Melómano Digital destaca la seva capacitat per la narrativa musical. L'aportació de

Estrena de les tres Fantasiestücke, peces de fantasia per violí i piano, del compositor barceloní Abraham Tena Manrique, a càrrec de Stanislav Stepanek, violí, i Alejandro Lidón, piano. L'Associació Catalana de Compositors, que organitza aquest concert de la temporada Música d'Ara, va encarregar Albert de

Lafuente l'obra que sentirem a continuació. Aquest jove compositor de Vilafranca del Penedès, Albert de Lafuente, va començar a estudiar música relativament tard i ha estat molt autodidacta.

Vicente està inspirada en un antic company de feina seu que des del 2025 està investigat per frau. Porta per títol A Traïció.

A Traïció, una obra d'Albert de la Fuente que Stanislav Štěpánek, violí, i Alejandro Lidón, piano, han estrenat en aquest concert organitzat per l'Associació Catalana de Compositors. I l'última estrena d'aquest concert de la temporada Música d'Ara és de Xavier Bulliart, que va morir ara fa un any. Bulliart havia estat catedràtic d'harmonia del Conservatori Superior de Música de Barcelona i es va fer un nom en l'àmbit de la creació musical catalana gràcies, sobretot, a la seva aportació al món sardanista. Però també va compondre obra sinfònica i de cambra, com aquests records de joventut.

0: Última estrena d'aquest concert de la temporada Música d'Ara. Han estat els records de joventut de Xavier Buliart, catedràtic i compositor que va morir ara fa un any. L'Associació Catalana de Compositors va organitzar aquest concert a càrrec del duet format pel violinista Stanislav Štěpánek i el pianista Alejandro Lidón i que va enregistrar Catalunya Música el novembre del 2025 a la Sala Montpou de l'SGAE. Un concert que ens ha permès sentir obres de Concepció Ramió, Benet Casablanques i cinc estrenes absolutes de Jordi Rossinyol, Moisès Bertran, Abraham Tena Manrique, Albert de la Fuente i Xavier Buliart. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra programació amb una peça dramàtica d'Alessandro Scarlatti, una seqüència de recitatius i àries entre Venus i Adonis i que conté a l'inici una sinfonia instrumental amb trompeta solista. És la serenata Il Giardino d'Amore, completada el 1705. Música d'Alessandro Scarlatti, interpretada per Rosita Frisani, soprano, en el paper d'Adonis, Amor Lilia Pérez, contralt, que fa de Venus, i l'Alessandro Stradella, consort, sota la direcció d'Esteban Velardi.

0: S'acaba aquí la serenata Il Giardino d'Amore d'Alessandro Scarlatti. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec de Rosita Frisani, soprano, que feia d'Adonis, amor Lilia Pérez, contralt, en el paper de Venus, i l'Alessandro Stradella consort, sota la direcció d'Esteban Velardi.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dilluns 28 de setembre, encetem una setmana que arriba plena de música, plena de protagonistes, i nosaltres intentem ser reflex de tot això. Per tant, ara és moment de saber què ens ocupa avui.
2: Avui, a l'assaig general.
1: Doncs per començar, ens acompanyen ja els músics Joana de Diego i

0: Sergi Boal, i avui el motiu és un disc que porta un títol inspirat en la natura, ara en parlarem d'aquí a uns instants, i del qual a més avui en tindrem també un tast en directe. De moment ja els podem saludar. Joana i Sergi, molt bona tarda i molt benvinguts.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
2: Hola, bona tarda.
0: També avui ens farem ressò d'una nova edició del cicle Clàssica a Hort de Guinardó, que ja ha superat les 25 edicions i començarà a finals d'aquesta setmana. N'hem parlat, com cada any, amb Laia Camps. I seguirem amb uns apunts sobre la iniciativa Jazz en Red, que agrupa diverses associacions del món del jazz, entre elles la catalana, i que ha engegat un seguit de concerts per donar visibilitat al talent jazzístic en totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol. És una doble crida a l'associacionisme i al valor de la música en directe en condicions dignes. I acabarem el programa amb la visita d'Elisa Huguet, que des de Joventuts Musicals de Tortosa vindrà a presentar-nos la tercera edició del concurs de piano Felip Pedrell. També connectarem amb Jordi Camell, que és membre del jurat del concurs, i entre tots dos descobrirem doncs, més coses d'aquesta parcel·la del catàleg del compositor tortosí. Doncs aquest és el menú que tenim preparat per avui, amb el qual esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7. Comencem.

0: Doncs així sona el nou treball discogràfic que signen Joana de Diego i Sergi Boal. Joana de Diego la coneixem ja fa uns quants mesos, ja n'havíem parlat d'un anterior treball discogràfic també amb el segell Microscopi. En Sergi Boal, doncs, avui també el tenim aquí. Hem de parlar d'Irati, que vol dir bosc en euskera, és així com m'heu titulat aquest treball. Per tant, aquí, vaja, això és clar, l'imaginari natural d'aquest disc és una de les inspiracions, no?, com a mínim.
1: En el sentit de que el bosc, diguéssim, no?, el que és Irati, aboca tota una qüestió molt de colors, de cosa natural a nivell de fusta, no?, el folk, que nosaltres partim del folk, hi ha molta fusta, no?, tots els instruments, etc. Tot i que en aquest disc també hi ha una mica d'electrònica subtil, vull dir, hi ha coses sintetitzades, no? Però la idea de profunditat, de misteri, de colors, de capes, de que, bueno, un bosc d'aigua, no?, tot és aigua, com sona ara, no? Un bosc, doncs, és això, no?, té moltes capes, té moltes visions, no?, no te l'acabes, com si diguéssim, i pensem que el nostre univers sonor, això que sona, té alguna cosa d'això, no?, de moltes coses, d'escoltar-ho moltes vegades, no?, i d'escoltar-ho amb calma i amb pau.
0: Cosa que avui en dia ens fa molta falta, no?
1: Exacte.
0: Tal com van les coses. Ara parlàvem a micro tancat de tot això, tota aquesta revolució tecnològica, si es pot dir així, IA, etcètera, no? Suposo que tornar una mica a la natura és com molt important, no?, avui en dia. No sé si esteu d'acord.
2: És molt important tornar a la natura, sobretot, jo sempre dic, tornar a la pausa. Perquè quan un està a la natura, per exemple, un està al bosc o està a la natura, el que busca és la pausa, no? La pausa per retrobar-te amb tu mateix, el silenci, no? Jo tinc una frase que sempre dic, que és que el soroll no ens impedeix escoltar el silenci. Que és d'on parteix l'art, no? A partir del silenci, que pot ser la natura, o pot ser la teva habitació, però sobretot és la pausa, no? A partir de la pausa és on surten les grans idees, no? Les grans idees i la possibilitat de millorar el món. I el mateix va passar amb el procés de creació d'Irati. Érem Joana i jo en una habitació creant amb una guitarra, després s'ha anat ampliant, però aquell moment de silenci i de pausa ens va permetre aprofundir tant amb les lletres com amb la música i crear el que hem creat, que és tot molt orgànic.
0: Clar. I m'imagino que el fet de que col·laboreu junts també és perquè ja d'entrada compartíeu, no?, aquesta visió. Suposo que ja teníeu clar que d'allà en sortirien bons fruits, no?
1: Sí, hi ha una cosa que m'agrada molt del món una mica més oriental, diguéssim, que és el buit fèrtil, no?, que és el que diu ell de la pausa, no?, doncs aquest moment en el que no hi ha res i tot és possible, no?, són les infinites possibilitats. I jo crec que Sergi i jo compartim bastant aquesta mirada perquè som una mica de la meditació i tal, no?, Sergi, del ioga, i ara ho dic així en broma, però és així, i sobretot que l'art és com diu ell, no?, o sigui, fugim una mica d'aquesta cosa de producte immediat, de venga, de carnaza, no?, per dir-ho així, sí, ràpid, no?
2: I en el meu cas, sóc una mica antisistema perquè jo he tret molts discos abans d'aquest, molt basats en guitarra instrumental, molt anticomercial, però que he fet sempre el que m'ha sorgit de l'ànima, sense voler buscar l'èxit comercial. És una lluita tenir aquesta actitud en un món en el qual els èxits són immediats, no? En el meu cas, pues, ha estat una búsqueda per trobar-me a mi mateix. Això segurament és el que va veure també Joana, que compartíem per unir sensibilitat.
0: I qui d'alguna manera també comparteix tot això és en Nico Roig, que en aquest cas l'heu cridat perquè fes la producció, no? Fins a quin punt ha entès el que volíeu? Imagino que em direu tot. Però què és el que li heu hagut d'explicar per entendre'ns?
1: És que, bueno, nosaltres així d'entrada som com molt, molt admiradors d'ell, a mi m'agrada molt el que fa des de sempre, i llavors és que tenim una sensibilitat semblant, els tres, com si diguéssim, ell també, no? Llavors quan li vam ensenyar les cançons i tot això, a ell se li van començar a acudir coses que eren com, sí, exacte, o sigui, va per aquí, exacte, no? Vull dir que va ser molt fàcil a nivell de, creació, no? De crear aquest so, no? Que té molt la seva mirada.
2: Sí, sí, sí. No, ell va intervenir molt amb el so final que estem escoltant ara mateix, no? Un so amb electrònica subtil, el qual nosaltres sols no podíem haver arribat. I Nico va engrandir el projecte i va dotar-lo d'una sensibilitat que buscàvem. I Nico ens la va donar.
0: A nivell d'elements sonors, com aboqueu, diguéssim? O com veu pensar que podíeu abocar aquest bosc, o aquestes fulles, o aquesta aigua, aquest...
2: És que el bosc no és el bosc en si, són metàfores.
0: Clar.
2: Té moltíssimes capes. No parlem només de la natura, parlem de sentiments, Joana parla, les lletres són d'ella, Joana parla de moltíssimes coses i és una música per escoltar molts cops. Pots escoltar-la en un bosc perquè necessites molt una sensibilitat especial per escoltar-la. No és una música comercial d'un dia, és una música que t'acompanya i has d'entrar-hi.
0: Està bé que diguis, això de l'has d'escoltar o la pots escoltar diversos cops, perquè no, ara que ho dèiem, no, estem en aquesta era del consum ràpid.
2: Correcte.
0: I vinga, una cosa i una altra, va, i una altra, no? I aquesta ja no serveix. És com molt injust, no, això?
2: És molt injust. De fet, jo a nivell personal, jo me'n recordo quan era adolescent que escoltava els discos, el mateix disco, centenars de cops. I ara, quan han passat els anys, ho estic tornant a fer. Per tornar a retrobar aquella sensibilitat antiga, no? I jo crec que hem d'anar cap aquí. Evitar el consum ràpid i aprofundir en les coses, no? El que crec que en el nostre projecte es mereix, també.
0: Si fem una mica de perfil dels vostres gustos o dels vostres backgrounds, sabem que Joana de Diego, bé, ets filla d'Elba Picó, que va ser doncs una figura molt important a casa nostra en el món del tango i de totes les seves ramificacions.
1: I del folclore argentí, no és tan coneguda en aquesta, però a mi és d'ella és potser el que més m'agrada quan cantava folclore argentí.
0: Aquesta arrel llatinoamericana també la compartiu com a...
2: Jo la compartim en certa manera. Jo vinc de la guitarra clàssica, encara que tinc moltíssimes influències, inclús el rock, l'indie, tinc moltes influències. A la guitarra clàssica, jo vaig estudiar la guitarra clàssica llatinoamericana amb un professor colombià i vaig estar 8 anys aprofundint sobretot amb la música clàssica colombiana. Llavors compartim aquesta sensibilitat. Aquesta sensibilitat

0: sensibilitat d'arrel. Diferents camins, però al final la mateixa sensibilitat.
1: Jo crec que aquest disc té una cosa que crec que és bastant evident, que és bastant inclassificable, i ja sabem que no cal classificar, però no sé si etiquetes com cançó d'autor...
2: Sí.
1: Tu t'hi sents còmode, eh?
2: Jo diria, més que cançó d'autor, diria música d'autor.
1: Exacte.
2: Perquè en aquest disc, o sigui, les lletres són importants, evidentment, però és que és molt important tot el que hi ha al voltant, és tot, és un tot. I, de fet... reprenent una mica el que deia Sergi, no? D'això d'escoltar-se un disc sencer, això és una cosa que ja no es fa, i nosaltres vam pensar, o sigui, aquest disc té un discurs circular, complet, no? Comença per una cançó, acaba per una altra i és per alguna raó, no? I és una obra sencera, no és, són cançons sueltes, no? Com si diguéssim, llavors... I això també té a veure com amb Irati i amb el bosc, amb aquesta cosa circular de les estacions, dels processos, de la natura, tot això, no? De que són això, circulars, no? Comencen, acaben, tornen a començar. Té un punt hipnòtic, també.
0: Tenim un tema que es diu Un cel a les mans, que conclou el disc, que dura 7 minuts o 7 minuts i mig, cosa que és totalment anticomercial perquè és una cançó d'autor, i vam decidir, vam decidir que durés el màxim possible, perquè no ens importa lo comercial, ens importa lo artístic. Ens importa lo artístic.
1: Per tant, tampoc penseu en si aquest disc l'escoltaran moltes persones o poques persones, això? En tot cas, ja vindrà, no?
2: A veure, home, que l'escoltin moltes persones, sí. Però ja entenem que no és... O sigui, que això té un públic, no? Que no és per absolutament tots els públics, per la gent que li agrada el reggaeton, no sé si li interessarà el nostre disc,
0: però,
2: per exemple.
0: Però mai se sap.
2: Però mai se sap.
0: Perquè les modes són circulars, potser el reggaeton desapareix i... la nostra música es fica en primer pla. No ho sabem. Nosaltres, el nostre objectiu és fer bona música.
2: Exacte.
1: I el fet de que ara aquest treball són 4 temes, si no m'equivoco, són 4.
2: Sí, sí, és un EP.
1: El fet de fer un EP en lloc d'un treball més llarg, en quina mesura pot ser un avantatge o no, o...
2: És que jo crec que no és ni un avantatge ni una desavantatge, en el sentit de que això és una obra. El meu disc anterior també són 5 temes, i després més endavant podem fer un altre de 20 temes, jo què sé. O sigui,
1: l'obra és així,
2: sí, és el, exacte, no? Jo penso, i a més que, bueno, també et quedes amb aquestes ganes d'escoltar alguna cosa més. A veure si sacan alguna cosa més. No?
1: És que justament ara hi anava, eh? Ara hi anava, que això pot tenir continuïtat.
2: Clar.
1: Suposo que es queden moltes coses al tinter, no?, quan fas
2: clar
1: una obra així.
0: Tindrà continuïtat.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Sí, tenim sorpreses futures, però primer, òbviament, ara mateix... que s'escoltin aquest disc d'Irati que hem fet.
1: Estava pensant que un bon lloc per escoltar-lo pot ser el cotxe, per exemple, no?
2: Sí.
1: Quan tens un viatge
2: totalment
1: llarg per endavant.
0: Mira, jo tinc un nen de 11 anys que escolta Taylor Swift i Sabrina, música comercial. I li vaig ficar Irati. I va dir, ostres, quina música tan xula, què és això? Li vaig dir, pues aquest sóc jo i Joana.
2: Que és el teu
0: un
2: pare.
0: Un nen d'11 anys. I li va agradar. Sí. O sigui que anem per bon camí, jo crec.
2: Sí, sí. Bueno, els nens són molt bon baròmetre. I el cotxe és un lloc... A mi m'encanta escoltar música al cotxe, viatjant.
1: Doncs ja ho sabeu, el que ens esteu escoltant. Una cosa més per escoltar al cotxe, que segur que us agradarà. I ara el que farem és tastar-ho en directe. Bé, un dels temes, no? Quin heu escollit per fer avui aquí?
2: Doncs hem escollit un tema que es diu Pedres.
1: Doncs, si voleu, ja podeu col·locar-vos a les vostres posicions per fer-nos ara aquest miniconcert, aquesta actuació. Són Joana de Diego i Sergi Boal. Els sentirem, doncs, amb guitarra i les veus amb aquesta mostra d'aquest disc que hem estat comentant, que es diu Irati, i quan vulgueu, us escoltem.

0: El que acabem de sentir és Pedres, és una de les peces de l'EP Irati que avui ens han presentat aquí i en directe, amb la música en directe, Joana de Diego i Sergi Boal. Moltíssimes gràcies per haver-nos visitat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
0: Esperem que aquest projecte agradi molt i molt.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya Música.
3: Linkat.
4: El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música. Assaig general.
0: Un quart i mig de set, seguim en directe aquí a Catalunya Música, a l'assaig general, ara per traslladar-nos a Horta, Guinardó, on també hi sonarà música.

0: Aquest divendres 2 d'octubre arrencarà la 27a edició del cicle de clàssica a Horta-Guinardó, que inclou, com cada any, un bon nombre de concerts en espais diversos, més enllà de les sales de concerts, biblioteques, centres cívics, casals i un llarg, etc. d'aquest districte barceloní. De la mateixa manera que els últims anys, la coordinadora és Laia Camps, que presenta la temàtica a la qual està dedicat el cicle d'enguany.
1: Una mica d'allò que fem sempre, d'anar buscant aquest fil conductor, aquest any arrel de que Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, hem buscat una miqueta la similitud entre l'arquitectura, les formes, no? L'estructura d'un edifici amb les formes musicals. Sempre té aquest cicle, aquesta voluntat pedagògica de despertar i de cridar l'atenció una miqueta al públic, que surti dient, ostres, mira, he pres alguna cosa. A part de que m'he emocionat, que això és el més important, no? Però no? Que li despertis l'interès. I llavors aquest any, doncs els músics a l'inici del concert o entre abans de cada peça, doncs també explicaran una miqueta, no, cada peça, una miqueta com està construïda, que la gent doncs descobreixi que la música és una nota darrere una altra, però que segueix una estructura, que hi ha una forma, no, unes frases que repeteixen o que es contraposen, que hi ha una harmonia. Bueno, ja ha sigut xulo perquè arrel d'aquesta temàtica hem rebut moltíssimes propostes. O sigui, hi ha propostes que són més específiques i limiten una mica, però aquesta doncs ha permès, doncs, això, pot rebre multitud de propostes, i crec que la programació serà molt bonica, molt diversa en quant a formacions i en quant a repertori, també supervariat.

0: El cicle clàssic a Horta-Guinardó va néixer el 1999, vinculat al cicle clàssic més a prop. Des de llavors i fins ara s'ha transformat i ha sumat nombroses col·laboracions, però sempre amb la voluntat de donar a conèixer la música clàssica a la ciutadania amb una programació gratuïta de concerts, audicions infantils i activitats complementàries de tota mena, com per exemple una xerrada divulgativa o una sessió de cinefòrum. Laia Camps destaca algunes de les activitats paral·leles d'enguany.
1: Aquest any són 16 actuacions. Sí que també apostem molt per les activitats per públic familiar, perquè, com et deia, a part de que programem a diferents espais joves, sempre hi ha espectacles per públic familiar, com el primer, per exemple, el Casal de Barri de Can Travi, que farem un concert titulat El gegant del Pi, El bosc encantat, vull dir, espectacles on realment els nens són els protagonistes, on ells canten, ballen i gaudeixen de la música. Fem varis de familiars. Després fem dues activitats complementàries, també, que sempre giren al voltant del tema. I aquest any hi haurà també un taller de música en família al voltant de les formes musicals. I després farem una altra activitat, que també serà original, que serà una conferència d'una noia que és arquitecta i també és artista. Ella és cantant i pianista. I ens explicarà aquesta similitud que hi ha entre les formes, tant les arquitectòniques com la

0: Seguim repassant la programació del 27è cicle clàssica Horta-Guinardó, pel qual passaran, a més de la conferenciant Anna Bullic, artistes com els duos Caribbean, Calon, Samkara i Amoria, la petita companyia lírica de Barcelona, els trios Voces i Orfeu, el quartet Auró, el Barcelona Brass o el guitarrista Joan Furió. El concert de Cloenda, com sempre, anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica Tecné. Enguany actuarà el 28 de novembre als Jardins de Torre Jussana.
1: El concert de Cloenda, que sempre es fa a l'aire lliure, també amb aquesta vocació així d'una vivència així distesa i propera, aquest any ho farem en els Jardins de Torre Jussana, allà del districte, que també és un espai que és molt bonic, que ho farem a darrere de la casa, en el pati, la part posterior, que té aquella entrada tan preciosa amb aquella bassa i això, que és un espai superxulo, el que passa que una orquestra simfònica ja no ens hi cabia i ens hem dit de fer-ho allà, però vull dir que és un espai que també és, bueno, és la seu de tema d'associacions i tot això, però que si no hi ha anat mai, doncs és un espai bonic també de poder-hi anar. I l'any ve, també a punt d'arribar ja al 200 aniversari de la mort del compositor, doncs oferirem potser d'un dels clàssics de Beethoven i ens farà la sisena sinfonia de Beethoven, la Pastoral.
0: L'assistència a totes les activitats del cicle clàssica Horta-Guinardó, excepte aquest darrer concert de Cloenda, és gratuïta, però cal inscriure's prèviament per telèfon o per internet.

Doncs amb aquest cicle de clàssica ens hem situat al districte d'Horta-Guinardó. Passem ara per altres llocs i altres noms en aquest repàs d'informacions. Helena Guardans és la nova presidenta de la Fundació del Liceu. Divendres passat, el patronat de la Fundació del Teatre va nomenar pel nou càrrec Guardans, que des del gener de 2024 ja era presidenta del Consell de Mecenatge de la institució. Helena Guardans afronta un mandat de 5 anys amb el repte de reforçar la projecció internacional del Liceu i preparar la institució pel futur, mentre que Salvador Alemany passa a ser patró d'honor. La festa de Sant Miquel a Barcelona recuperarà la música que el gremi de tenders revenedors va encarregar al 1711. Després de més de 3 segles, demà a les 7 de la tarda es torna a interpretar la partitura de l'Aleluia Sancte Michael durant la missa de la Diada, al lloc pel qual va ser concebuda a la capella dels revenedors de Santa Maria del Pi. La recuperació l'ha dut a terme l'associació Antic Gremi Revenedors, juntament amb la Universitat de Barcelona i l'Arxiu de Santa Maria del Pi. El projecte culminarà el mes de gener amb l'enregistrament de la peça. Els mites i la simbologia del món del flamenc retratats al llibre De Carmen Amaya a Rosalía, de Carolina Leport. La investigadora, assagista i editora signa un nou llibre on repassa el flamenc com una cosmologia cultural viva, amb els seus mites, la seva memòria i el seu paper en la creació contemporània. De Carmen Amaya a Rosalía, editat per Leport Editorial, aborda el gènere musical des de vessants com l'antropologia, la filosofia, la història i l'estètica. I la Film Symphony Orchestra se centra en el món dels viatges en la nova gira. Odissea és el títol del nou espectacle de l'orquestra que dirigeix Constantino Martínez Orts, aquest cop amb el viatge com a fil conductor. El concert, que inclou bandes sonores com El Senyor dels Anells, Star Wars, Interstellar o Memòries d'Àfrica, farà parada a l'Auditori de Barcelona el proper 4 d'octubre. I ara seguim endavant i parlem d'una altra proposta.

0: Fa pocs dies s'ha presentat a Madrid Jazz en Red, una iniciativa d'àmbit espanyol promoguda per diverses associacions del món del jazz que fan xarxa, com el seu nom indica, per tal que els músics i grups de l'escena trobin altres escenaris més enllà de la seva comunitat autònoma. Amb la participació entre 10 entitats de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Jazz en Red s'ha coordinat en aquesta primera edició des de l'associació AMA, amb seu a Madrid, però la idea és que el projecte creixi en entitats i que els 10 concerts que Jazz en Red ha programat per aquest últim trimestre de l'any s'ampliïn a un nombre molt més gran en un futur proper. Recollim les paraules dels representants de dues de les associacions implicades en el projecte, les esmentades AMA i l'Associació d'Àmbit Català. Comencem per la primera amb el seu president, el músic Pedro Ogesto.
1: Siempre estamos hablando de unos escenarios, bueno, los habituales, no los grandes festivales que hay grandes presupuestos y bueno, que a veces uno accede, cualquier artista accede a veces a un buen festival, pero no siempre. Y sin embargo, tú acabas de hacer un trabajo y entonces para poder llevarlo a otra ciudad es costoso. Y este circuito lo que pretende es allanar esa dificultad.
0: De la seva banda, Guillem Arnedo, com a representant de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, puntualitza amb l'aspecte laboral i econòmic.
2: Dignificar la feina dels músics és un eix fonamental del projecte Jazz en Red. I en aquest sentit, Jazz en Red contracta directament els músics, els hi paga un salari i un caché que està per sobre de preu de mercat i a sobre les condicions de tant de viatjar com allotjament i manutencions estan totes cobertes, per la qual el músic fa la seva activitat en unes condicions òptimes.
0: Els 10 concerts que de moment ha programat Jazz en Red entre el 2 d'octubre i el 12 de desembre passen per Almeria, Madrid, Tenerife, Tarragona, València, Palma, Vigo, Valladolid, Sevilla i Bilbao. En aquesta última ciutat és on hi actuaran el projecte català Edu Cabello Quartet. El cicle s'iniciarà amb el duet de veu i piano que formen els bascos Ainara Ortega i Juan Sebastián Vázquez, en aquest cas, Almeria.
2: A l'hora de triar els llocs on es fan aquests concerts, doncs s'han triat llocs on s'aposta pel jazz, és a dir, ja siguin sales reconegudes com el Café Central o la Bilbaína de Bilbao, com associacions com a C-Jazz a Sevilla o Classic Jazz a Almeria, la Capsa de Músics a Tarragona, Sede Jazz a València, que són llocs que aposten pel jazz, que fan una programació contínua de jazz i que tenen un públic de jazz.

0: Amb la iniciativa Jazz en Red hem arribat fins a aquest punt. Entrem ja a la recta final del programa. De seguida saludem Elisa Huguet i Jordi Camell.
1: Catalunya Música. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Els propers minuts de programa ens volem traslladar fins a Tortosa per conèixer una nova edició del concurs de piano Felip Pedrell, que organitza Joventuts Musicals d'aquesta ciutat, amb la seva presidenta al capdavant, Elisa Huguet, que avui ens torna a visitar. Bona tarda, Elisa.
1: Bona tarda.
0: I també tenim connectat per parlar-nos d'això en Jordi Camell, el pianista. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda.
0: Doncs de seguida ens explicareu, vaja, els detalls d'aquesta tercera edició, potser només a manera de recordatori, perquè ja ho vam explicar en el seu moment, jo diria que vam veure néixer aquest concurs, oi, Elisa?
1: Sí, vam vindre. Sí, sí, justament vam vindre a la primera edició també, quan vam fer també l'espectacle de Cartes de Pedrell i vam anunciar la primera edició del concurs.
0: Exacte. Allò era el 2022, perquè el concurs és bienal.
1: Sí, correcte.
0: Primera particularitat, perquè suposo que, bueno, hi ha moltes altres iniciatives bienals, però ens costa pensar en cada dos anys, no?
1: Sí, bueno, és la primera vegada que realitzàvem un concurs i de moment vam decidir-ho de caràcter bienal i així ha quedat. Ah, no sé, i també és molta feina per a nosaltres, l'organització, però de moment doncs, bueno, esperem que tingui un recorregut també futur.
0: Segur que sí. Les dues primeres edicions, doncs, han anat bé? Esteu contents del volum de gent que se'ls ha presentat i de com han anat els premis?
1: Sí, les dues edicions que han fet, la segona va anar increscendo, no? Era la primera vegada que organitzàvem un concurs. Havíem assistit pues, com a pianista acompanyant a molts, però no havíem organitzat. I la nostra primera intenció de la primera edició era que poguessin arribar les partitures de Pedrell pianístiques a totes les escoles de música i conservatoris. La primera edició va ser per a escoles de música i conservatori. I nosaltres vam facilitar tot aquest repertori que ja està editat a totes aquestes escoles i la segona edició ja vam intentar, com que teníem una mica més de recursos i una mica més també

0: ja de coneixement, fer-ho més extensiu als conservatoris superiors i bé, esperant que aquesta tercera edició tingui una mica més de projecció encara.
1: Exacte, perquè com has dit i comenceu les bases amb això, el concurs té com a objectiu principal difondre part de l'extensíssima obra musical de Felip Pedrell, que com sabem era tortosí, però és un concurs de piano, per tant, entenc que, evidentment, ens estem centrant en la producció per piano o per tecla. Això ens ho explicarà millor el Jordi Camell, potser, que, a més, ets membre del jurat d'aquesta edició, eh, Jordi?
2: Sí, exactament. Juntament amb en Josep Maria Colom i la Marta Bou, sí. Serem, un plaer serà estar en el jurat d'aquest concurs. Sí, per mi Pedrell és una figura capdalt a Catalunya en el món musical del segle XIX, i principis del 20, va tenir moltes vessants, com a compositor, evidentment, té més de 400 obres, però va ser un mestre també de grans alumnes, va tenir en les seves mans el Venice, a Gine Anglès, a Granados, a Falla, a Narcisa Freixas, a Robert Gerard, els últims, a la Motel Grenier, al pare, al Joan, en fi, un llarg etcètera de Enric Morera, també, a Lluís Millet, en fi, molts han passat per les seves mans, i té una producció, diguéssim, molt eclèctica, de molts tipus de formacions, però sobretot el que era Pedrell era volia formar una òpera nacional catalana, també, escriure la trilogia que hi ha als Pirineus, a Celestina i també, ara no recordo l'altra. Però l'obra per piano doncs, també existeix, evidentment, hi ha moltes obres per piano. Llavors, fa 2 anys, la meva amiga, la Lisa, em va dir vols participar també a veure com ho pensem, aquest concurs, no? I vam poder afegir també per la categoria, perquè hi ha diverses categories, això ho pot explicar millor la Lisa, sí. Doncs, també obres que siguin d'alumnes de Pedrell, no? Sobretot per la categoria gran, em sembla. O sigui, llavors ja hi ha un ventall també a través dels seus deixebles, diguéssim, també arribar a Pedrell, perquè era un punt de referència a Pedrell, sobretot a la seva primera etapa a Barcelona, després ja va anar a estudiar a Roma i tal, després a París, també va estar viure 10 anys a Madrid, però després va tornar a Barcelona i ja no i s'hi va instal·lar i tothom passava per casa seva demanant-li consells. Per tant, aquesta és una figura que el concurs bàsicament vol reivindicar. Aquesta seria el principal motiu d'aquest concurs o objectiu.

0: Tal com deia el Jordi molt bé, i ara volíem entrar-hi, hi ha tres categories en el concurs: sènior, juvenil i infantil. I justament aquesta voluntat de difondre l'obra de Pedrell s'il·lustra perquè en cada categoria una obra obligada és de Pedrell, i en dues de les categories també una obra obligada d'un dels deixebles.
1: Sí, com el que t'explicava abans la primera edició, com que es volia atansar a les escoles de música de les Terres de l'Ebre, sobretot, i conservatoris, sobretot, per a poder conèixer a les Terres de l'Ebre, perquè no era l'habitual que es treballessin des dels conservatoris i les escoles l'obra de Pedrell, vam realitzar en especialitat també de cant i piano i de piano, però l'obra pedrelliana pianística tampoc és tan complicada. I una mica per a fer créixer el concurs, bueno, hi ha moltes opcions. Una és, evidentment, el tribunal, l'opció dels premis, i també l'opció, com ara comentava Jordi, de poder fer, sobretot, que hi hagués el requisit d'una obra de Pedrell, perquè és el que ens interessa, que els pianistes coneguin l'obra de Pedrell, i després guarnir-ho en alguna obra d'algun deixeble, que ja poden aquí mostrar tot el seu virtuosisme, perquè hi ha obres d'alumnes de Pedrell que són molt virtuosístiques, està clar.
0: Exacte. Serien, bueno, proposeu un llistat que crec que pot ser més ampli, eh? Albéniz, Falla, Gerard, Granados, Amadeu Grinyón, Enric Morera, Narcís Afreixas, Taltavull, Ricard Vinyes, etcètera.
1: Sí, al QR de les bases hi ha el llistat dels alumnes de Pedrell, per si en cas vol tenir alguna curiositat, i també hi ha en tot

0: Totes les obres que tenim editades de piano de Pedrell perquè tinguin fàcil accés a aquestes partitures.
1: Això pel que fa a les obres que interpretaran, però ja que has esmentat, encara que sigui de passada als premis i estem parlant d'un concurs, evidentment això és molt llaminer també pels qui s'hi vulguin presentar, no? I el jurat ja ho hem dit, el Jordi Camell, Josep Maria Colom i Marta Bou.
0: Sí, sí, el jurat, molt agraïda de poder tindre este tribunal de luxe, perquè, això, el cridaner d'un concurs és el tribunal que et pugui valorar i també els premis, i agraeixo molt l'ajuda humana que he tingut del tribunal, del Jordi i de la Marta també, que sempre estan predisposats a donar un cop de mà per a la cultura musical, per als pianistes, per als amics pianistes, per a tota la difusió esta tan necessària. I els premis, sí, com tu dies, la categoria sènior, enguany han pogut fer el primer premi, 1.200 euros. Hi haurà tres premis de cada categoria. La primera de la juvenil, 500 euros, i la primera de l'infantil, 300.
1: Tot això ho expliquem avui perquè hi ha un termini d'inscripció per al concurs, evidentment, que s'acaba d'aquí poques setmanes, a mitjans d'octubre, i el concurs serà a mitjans de novembre.
0: Sí, correcte. El concurs serà el 14 de novembre i l'inscripció acaba el 15 d'octubre. Hi ha un requisit a les bases perquè tenim els recursos que tenim per a realitzar el concurs i s'ha de realitzar només en un dia. I si hi hagués la bona notícia que no poguéssim encabir en quant a l'escaleta tots els participants, han fet un requisit que és que s'ha d'enviar una gravació d'una de les obres per a si necessitéssim en un cert moment fer una eliminatòria. Per això estem fent difusió ara perquè hi ha aquest temps de preparar tot això.
1: Com serà el dia 14, tant per tu, Elisa, com pel Jordi? Suposo que viureu de manera diferent. I pel públic.
0: Per a mi, per al Jordi, i espero que per a la gent de Tortosa també.
1: Exacte.
0: Saps que penso que la importància de la divulgació de Pedrell no ha de ser només de les associacions o dels que empenyem tota aquesta difusió, ha de ser també de les institucions, de les administracions. Ha de haver un compromís. Va ser un compositor molt important que tenim a Tortosa, que tenim a les Terres de l'Ebre i que tenim al país. I ha de ser responsabilitat de tots. Ha de ser un dia important per a tots, hauria de ser. I nosaltres allà estem molt lluny, a les Terres de l'Ebre, per això també ho hem fet en un dia, perquè els participants, per exemple, l'any passat va guanyar el primer premi el Pau Oliver, que era de mallorquí. Està estudiant a l'ESMUC, però has de venir, t'has de traslladar, si no et quedes a dormir millor, has de tornar a marxar. Vull dir, intentem posar-ho fàcil també perquè estem molt lluny, però és molt important que poguéssim fer aquest reconeixement al compositor i que poguéssim fer aquesta difusió.
2: Tortosa està lluny, però és una presència llunyana, com la música de Montpou, no? Està molt present i llavors jo que voldria dir és que, a part de donar les gràcies a Catalunya Música per fer la difusió i dir que l'ànima d'aquest concurs és l'Elisa, evidentment, i que estem molt contents de col·laborar amb ella. Jo també volia fer un incís amb els possibles participants, amb els pianistes, que són estudiants, però diria que un concurs de piano no s'ho han d'agafar com una competició. En tot cas, hauria de ser una competició amb un mateix, o competició no seria la paraula, però una responsabilitat i un compromís amb un mateix. Almenys jo quan anava a concursos, jo em servien per posar-me al lloc a mi mateix, per millorar jo mateix, i de fet abstraure's de la resta, en certa manera, de comparacions i totes aquestes coses. No? O sigui que aquesta cosa de que els concursos estan com ses de moda i que no són defensables, jo els defenso en aquest sentit, no? Que és un procés de creixement personal de l'artista. I així, si s'entén així, és molt vàlid.
3: Jo, seguint una mica amb la teva idea, Jordi, de la motivació o el sentit, no?, el final del concurs, que també és, ara diré també una obvietat, que conèixer, no?, ampliar el repertori, conèixer més a Pedrell, i no sé en aquest sentit si hi ha coincidències, ja que porteu dues edicions, en el que es cullen, no?, de Pedrell, si hi ha... És a dir, hi ha alguna peça que tingui més èxit, alguna obra així més...
0: Clar, sí, bueno, com he comentat abans, tampoc és tan extensa l'obra pianística de Pedrell, però inclús a la segona edició va haver-hi transcripcions, perquè encara hi ha obres que estan per a transcriure pianístiques, i vaig

Bueno, pretén, el concurs de joventut de Tortosa pretén situar, arribar a ser com una petita plataforma també per, com comentava Jordi, poder donar opció a escenari a aquests pianistes.

0: Recordem que estem parlant d'aquest tercer concurs de piano Felip Pedrell, organitzat per Joventuts Musicals de Tortosa. Ja que deies això ara, Elisa, vaja, felicitar-vos per la tasca. Sou una de les entitats, no sé si més antigues, perquè són molt antigues, les primeres de totes.
1: No, crec que Sabadell mos passa davant.
0: Si nosaltres sí, però no gaires.
1: 55 anys enguany al setembre de recorregut a la ciutat. Sí, són molts anys.
0: Exacte. I em deies que, de fet, justament ara aquests dies n'ha sorgit una altra de Joventuts Musicals al Baix Ebre.
1: Sí, justament vam encetar Joventuts Musicals de la Ràpita.
0: Montsià, doncs. Sí,
1: una mica per a completar tota l'oferta cultural que té la ciutat, que té formacions molt arraigades, tradicionals, que fan un treball colpidor a la ciutat, com ara l'agrupació musical rapitenca o les corals, però... artistes professionals en repertoris diferents, en formacions cambrístiques diferents, no sabíem l'acollida que tindria a la Ràpita. I sí, vam presentar un primer concert en un quartet de la xarxa de Joventuts Musicals de Catalunya, la Lisenda Julià Quartet, i vam tindre l'escenari, l'Auditori Sixto Mir, que tenim un escenari molt bonic allí, completament ple, i en un públic pues que mos va donar molt bon feedback. Estem molt contents.
0: Que bé. I abans d'acomiadar el Jordi Camell, se m'acut una pregunta també per tu, que és, no sé si en aquest concurs o en altres, com a membres del jurat, a vegades els guanyadors coneixen el veredicte del jurat, però moltes vegades també parleu amb els pianistes participants que no s'emporten premi, i no sé si fins i tot doncs feu un petit seguiment o seguiu en contacte. Catalunya és un país petit, però de pianistes n'hi ha molts. No sé si te'n recordes, per exemple, d'algun guanyador d'edicions anteriors.
2: Del Pedrell?
0: Sí.
2: O d'altres concursos?
0: Bueno,
2: del Pedrell.
0: No, en general.
2: El Pedrell, me'n recordo de Pau Oliver, que estudia l'ESMUC. Però jo el primer concurs no hi vaig ser-hi, l'any 22, el segon sí, i en Pau Oliver, clar que el segueixo, o sigui, el veig molt sovint,
0: sí.
2: I és un noi molt talentós. Jo crec que sí que és important parlar amb ells, i també els que no tenen premi, des del jurat promocionem bastant o provoquem una mica que hi hagi el contacte, no? Que hi hagi el contacte amb ells, no? Perquè ells també esperen com un input, no? O sigui, de com han tocat o de què els ha semblat. Evidentment, és un material molt sensible aquest, perquè no són faves comptades, tocar bé el piano, no són matemàtiques, no? Hi ha moltes coses a tenir en compte, no? Sobretot el que més s'acaba valorant és la comunicació que pot haver-hi entre el que toca i el que escolta, evidentment respectant, diguéssim, el que és una partitura o respectant el que és un mínim de coherència amb l'estil, no? Però això, doncs, està en compte a l'hora de valorar. No sé si aquesta era la pregunta, però sí que hi ha un contacte després amb els participants. Sí que hi és. Sí, és que hi ha de ser, crec, eh? I perquè si tu vas i presentes tot el bé que pots i resulta que no passes, no tens premi, t'interessa saber una mica per què, tot i que és molt difícil dir per què. Però sempre hi ha punts positius que tu pots, hi ha aspectes positius que tu pots remarcar de cadascú que toca sempre en qualsevol moment. O sigui, a vegades veus una trajectòria i dius, bueno, potser encara no tens a punt això, però tens unes possibilitats de tenir-ho a punt. També pot passar al revés, eh? Gent que toquen molt, molt, molt, molt bé, que ho tenen molt a punt, i tampoc veus potser un camí després molt llarg a recórrer. Però, de fet, valorar el camí a recórrer posterior també és molt important.
1: Sí, que el Pau ara ha estat becat per la Fundació Anna Riera, i a nosaltres li vam comentar si podia vindre a realitzar el concert final

0: clausura del concurs, però justament està estudiant a l'estranger, ens va dir, quan lo vam contactar van dir no sé si entraré o no entraré, però finalment sí que ha entrat i no estàs dos dies i no pot realitzar-lo, però...
1: Sí, però un bon motiu.
2: El Pau va tocar una vega del Venice, genial, en el concurs. Sí. Va tocar el Venice, va fer la vega, no? Una obra de 12 minuts.
0: La vega no la recordo.
2: Jo sí que la recordo i tant. Sí. Bé, no, doncs clar, això és maco veure aquests nivells i aquestes implicacions.
1: I tant. Mm. Doncs ho hem de deixar aquí. Acabem amb el més important, que és que cal fer per inscriure. Si algun jove pianista ens ha... Joves ho són tots, perquè els de la categoria sènior veig que són nascuts el 2005, el 2007, o sigui
0: sí,
1: que...
0: Sí.
1: És un concurs per joves pianistes.
0: Sí, doncs pues mira, i te volia dir també que finalment els realitzarem al Conservatori de Música de Tortosa, que pertany a la Diputació de Tarragona. Vull dir que és unes instal·lacions que estan molt bé per poder tindre aules d'estudi i una bona sala d'audició i això. Doncs pues, entrar a la pàgina web de Joventuts Musicals de Tortosa i omplir la inscripció a través del codi QR que hi ha allí, o enviant-nos un mail a tortosa@joventutsmusicals.cat. A les xarxes també sortirà per les xarxes.
1: I abans del 15 d'octubre.
0: Correcte.
1: Molt bé, doncs Elisa Huguet i Jordi Camell, gràcies per haver presentat avui aquest tercer concurs Felip Pedrell, que tingueu molta sort, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a Jordi.
2: Moltes gràcies, Elisa, i tothom. Bona tarda.

0: Assaig general.
1: Les impressions d'Elisa Huguet i Jordi Camell ens han portat fins aquí, fins al final d'aquest programa d'avui. Abans d'acomiadar-nos, uns apunts sobre temes que tocarem demà. Presentarem una nova edició de Sona Mollet, el festival que tornarà a unir música i solidaritat en la seva 11a edició, i sabrem detalls d'un nou concert organitzat per Casa Amèrica a Catalunya, en aquest cas el que reuneix el bandoneonista Santiago Arias i el violinista Gustavo Cabrera. Doncs fins aquí, com diem, aquest assaig general, on us hem acompanyat, com sempre, l'equip habitual, Olga Cardús, Oriol Pinar, Albert Torrents i Marta Lanau. Us esperem demà.

0: Boxer, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour.

Un viatge particular. Molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Quan siguis molt vella, al vespre, a la llum de les espelmes, asseguda vora el foc, enrotllant i filant, diràs, cantant els meus versos amb meravella, Ronsard em celebrava quan era bonica. Aleshores no tindreu cap serventa que senti aquestes notícies, ja mitja dormida per les seves tasques, que no es desperti en sentir el meu nom, beneint el vostre nom amb lloances immortals. Seré sota terra, un fantasma sense ossos. Entre les ombres de la murtra descansaré. Seràs vora la llar de foc, una vella arrodida, lamentant el meu amor i el teu orgullós menyspreu. Viu. Si em vols creure, no esperis fins demà. Agafa les roses de la vida avui. Sonet per Helena, de Pierre de Ronsard. D'aquest poeta francès de Renaixement, anomenat el príncep dels poetes per l'Acadèmia Francòfona. Lligat a la vida diplomàtica i privilegiat pels monarques i l'èxit del públic, va consagrar gran part de la seva vida a la poesia. Aquest sonet per Helena el va publicar l'any 1578. Va ser escrit a petició de la reina Caterina de Mèdici per la seva dama d'honor, Helena de Surgères. I la col·lecció el que fa és explorar temes com l'amor no correspon al pas del temps i la immortalitat a través de l'art. I de fons és música de Josquin Dupré. És Mil regrets, una cançó renaixentista d'un dels compositors més importants d'aquell moment i que parla sobre la tristesa d'haver-se de separar d'una persona estimada. Aquesta és la versió d'Hespèrion 21 amb la Capella Reial de Catalunya que dirigeix Jordi Savall. I això és Catalunya Música, és el Gran Tour. Preparats? Doncs vinga, que ens enlairem per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el viatge d'avui. Benvinguts.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I viatjar ja té aquestes coses, perquè de cop vas per un camí, fas un cop de volant i entres en un lloc completament diferent. Mireu, anem a un prostíbul, a l'acte segon de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht i Kurt Weill, la música. És el moment, a l'escena segon, que apareixen els personatges, el protagonista, Mackie el Navalla, que és un criminal i cap d'una banda de delinqüents, i una prostituta i antiga amant de Mackie, Jenny Daiba. Ells dos tenen una relació complicada, perquè coneix la manera de ser de Mackie. I en aquest moment és quan recorden la seva relació passada. Són les memòries, que és un tango balada, que té un caràcter nostàlgic, melancòlic, que contrasta completament amb la resta de l'obra, que sovint és més aviat satírica i provocadora. Canten Raül i Júlia i Júlia Migenes.

I al darrere d'aquesta música s'hi amaga una amistat. Per un costat d'un violoncel·lista belga i per un altre d'un pianista i compositor polonès. El violoncel·lista era August Joseph Franchomme i havia estudiat al Conservatori de París i després de pertànyer a l'orquestra de diversos teatres d'aquesta ciutat va fundar una societat de música de cambra, després un quartet. Finalment,

Ho va abandonar-ho tot per entrar de professor de violoncel al Conservatori de París. Bé, en aquell moment estava considerat un dels concertistes més eminents de la seva època. Doncs bé, era amic d'un altre eminent músic d'aquella època. Ell era Frédéric Chopin. Bé, ells dos es havien conegut a París, probablement a principis de la dècada dels 30, quan Chopin ja vivia a la ciutat. I es van fer no només amics, sinó també col·laboradors musicals. Fins i tot van tocar junts diverses vegades. Ja sabeu que el polonès no feia gaires concerts, no li agradava gaire tocar en públic. Doncs bé, sigui com sigui, aquesta sonata, Chopin la va començar a escriure a Nohant, que era la casa de camp de George Sand, on Chopin passava els estius i on va compondre una important part de la seva obra. I Franchomme va ser convidat diverses vegades. Una d'elles va ser durant la composició d'aquesta sonata per a violoncel i piano, l'Opus 65. Chopin va treballar estretament amb el violoncel·lista per provar i revisar la part de violoncel. Finalment, va dedicar-li aquesta sonata, un signe d'amistat i també de col·laboració artística. Chopin acabaria d'escriure aquesta sonata a París. Això passava entre l'any 1845 al 46. El resultat de tot plegat és aquesta música.

Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest allegro moderato, el primer moviment de la sonata per a violoncel i piano en sol menor, l'opus 65 del compositor i pianista polonès Frédéric Chopin. La violoncelista era Sol Gavetta i el piano Bertrand Chamaillou. I aquesta música, doncs, podríem dir que forma part de la història d'un noi que creu haver trobat una poció màgica per fer que la noia que estima s'enamori d'ell. Però finalment descobreix que l'amor, que us he de dir, no necessita cap elixir. En el segon acte, Nemorino, que és aquest noi, espera que l'elixir li faci efecte. És quan canta una furtiva làgrima. Ara qui la canta en el paper de Nemorino és Luciano Pavarotti. L'òpera, ja l'heu endevinat, L'elixir d'amore de Gaetano Donizetti.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: I aquesta és música ara del segle XVIII. Bé, si afinem una mica, podríem dir del darrer terç del segle XVIII, perquè ell havia nascut el 1749, va morir el 1801. Va néixer al que era el Regne de Nàpols, va morir a Venècia. Va ser un compositor que va pertànyer a l'escola napolitana. Es deia Domenico Cimarosa. I aquesta és una de les seves obres més conegudes. És el seu concert per oboè en do major.

Doncs era música de Domenico Cimarosa. Sentíem alguns dels moviments que conformen el seu concert per oboè i corda. I ho sentíem a la versió d'Alf Nilsson a l'oboè amb l'Orquestra de Cambra de Suècia que dirigeix el suec Max Liljefors. La pau flueix en mi, com la marea a l'estany a la riba. És meu per sempre. No baixa com el mar. Així comença aquest poema, Dóna'm les teves estrelles, que va escriure la poeta nord-americana Sarah Tisdale. I que anys més tard, la compositora anglesa, una de les veus més emergents del panorama actual, Lucy Walker, li va posar música. I el que farem ara és, com que avui és dilluns i és el dia que m'agrada que anem a un destí concret, avui la ruta la fem a través d'aquesta poeta, de Sarah Tisdale. Que qui era? Doncs mireu, ella va néixer l'any 1884, a prop de Saint Louis, i va ser una de les grans poetes nord-americanes amb una obra marcada per la seva salut dèbil i per la seva infelicitat. I la seva poesia el que va fer és desenvolupar-la a l'entorn de la bellesa, l'amor i la mort. De fet, degut a la seva fràgil salut, només va anar a l'escola durant un temps. Tot i en tot, mai va deixar d'escriure i aviat va començar a publicar. Viatjava sovint a Chicago. Allà havia conegut a Harriet Monroe. Ella va ser editora i una gran mecenes. Seria ella qui li donaria l'impuls definitiu perquè publiqués la seva obra. Tant va ser així que al llarg de la seva vida va publicar diverses col·leccions aclamades per la crítica, com Helena de Troia i altres poemes, Rius cap al mar i Cançons d'amor. De fet, per aquesta col·lecció va ser guardonada amb el Premi de la Poesia de la Universitat de Columbia, actualment el Premi Pulitzer de Poesia, i uns anys més tard també rebaria un segon premi de la Societat de Poesia d'Amèrica. I en tot això, els seus Rius cap al mar es havia convertit en un best-seller en diferents edicions. I és en aquest moment quan coneix el poeta Bahel Lindsay. Amb ell començaria una relació que se sustentava amb cartes d'amor. Se'ls escrivien cada dia. No obstant això, un any més tard es casava amb un ric empresari i marxaven a viure a la ciutat de Nova York. Aquells anys continuaria escrivint i continuaria publicant. Fins que el 1929 es va divorciar. La seva fràgil salut i el seu decadent matrimoni, que no havia funcionat mai, va fer que prengués aquesta determinació. A partir d'aquí, Sarah Tisdale es va aïllar, es va tornar, diuen, que irritable, i va començar a treballar en una biografia de Christina Rossetti, la gran poeta britànica, una de les més importants del segle XIX en el seu país, una biografia que no va acabar mai. Després del divorci, el que va fer és començar a cartejar-se una altra vegada amb el seu amic poeta, Bahel Lindsay. Ell ja estava casat amb dona i fills. Un any després, el seu amic es suïcidava. Ella ho faria dos anys més tard, un dia de gener de l'any 1933. Tenia 48 anys. I aquesta cançó que estem sentint està basada en un dels seus poemes. La primera estrofa que ja hem llegit diu: la pau flueix en mi, com la marea a l'estany de la riba. És meu per sempre, no baixa com el mar. Soc l'estany de blau que adora el cel viu. Les meves esperances eren altes fins al cel. Totes es compleixen en tu. Soc l'estany d'or, on, quan la posta de sol crema i mor, ets el meu cel que s'aprofundeix. Dóna'm les teves estrelles per resistir. La música l'ha escrita la compositora anglesa Lucy Walker.

Dóna'm les teves estrelles. Així s'acaba, i aquest és el títol d'aquest poema de la poeta nord-americana Sarah Teasley, morta l'any 1933. El poema l'ha musicat la compositora anglesa Lucy Walker. Ho interpretava Voces Boyd.

I avui, com a souvenir, Lucy Walker, la muntanyera. Mireu, els viatges tenen aquestes coses, que vas per una ruta, et perds o et despistes i vas a parar a una altra. I és el que em va passar buscant informació sobre aquesta compositora anglesa, ella nascuda l'any 1998, imagineu-vos, Lucy Walker, que em va sortir la Lucy Walker, també anglesa, però aquesta nascuda l'any 1836. I la seva vida és tan interessant que he pensat que l'havia de portar com a souvenir en aquell gran tour. Mireu, ella va ser una de les pioneres en el muntanyisme, aconseguint uns ascensos increïbles. A més, va trencar patrons socials per fer allò que volia fer, allò que realment li agradava i li apassionava. És a dir, motivada pels seus somnis. Ella va ser la primera dona que va assolir el cim de la muntanya Aiga, una muntanya que està als Alps Sambernesos de Suïssa, una muntanya de 3.970 metres. Això va passar l'any 1864, tenia 28 anys. Just vas passar en un moment que els metges deien a les dones que evitessin l'exercici extenuant per protegir les seves parts íntimes femenines. I el que va fer ella és passar-s'ho una mica pel forro i continuar ascensions de manera modesta, fins que li van aconsellar començar a caminar per sanar el reumatisme. Va ser aleshores quan ja tenia almenys el vistiplau del metge i després, acompanyada del seu pare, del seu germà i d'un guia, es va convertir en la primera dona que va escalar de manera regular als Alps. Tenia 35 anys quan es va assabentar que una seva rival estava planejant una expedició per pujar al Cervino. I això la va motivar a reunir un grup de persones i el 22 d'agost d'aquell 1871, vestint un vestit blanc llarg, obro parèntesi, sembla ara que tots anem vestits de la mateixa marca, que tots semblem que estem fent un anunci quan anem a la muntanya, tots anem vestits igual, amb l'outfit mateix. Doncs bé, tanco parèntesi. Doncs ella es va convertir en la primera dona que es va alçar sobre el Cervino. I amb això, doncs, obtindria ja el renom internacional. I el 1909, amb 63 anys, es va convertir en membre del recent format Club Alpí de Dames, on va ser aclamada com la pionera de les muntanyistes. Lucy Walker va morir a l'edat de 80 anys. I de fons, què estem sentint? Doncs la Simfonia Alpina, de Richard Strauss, escrita en 22 parts. És un ascens i una baixada d'una muntanya. I el que us porto és el cim i la visió de la muntanya, el moviment número 13 i 14, amb l'orquestra Saito Kinen. I ara sí que ho deixem aquí. I tornem demà, si voleu, com sempre, la sintonia de Catalunya Música al Gran Tour, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical, poètic i de tota mena. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.com.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.

0: Catalunya Música.
1: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
0: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, i a punt per la jaqueta i el paraigua. I vosaltres, com creu aquest canvi de temps? Potser amb una mica de cap rodo? Sigui com sigui, el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta que és com un contrast de textures i temperatures. És cruixent vers cremositat, calent vers temperat, torrat vers intensitat. Vaja, com una xocolata amb xurros. Què me'n dieu de la xocolata amb xurros? Bé, sortirem de la fageda d'en Jordà i d'allà saltarem a Ridaura, més cap al cim, a la Garrotxa. D'allà anirem al Parque del Retiro de Madrid, d'allà a Bonsumamo Terme, a la Toscana, cap a Vicenza, al Vènet, Anderlecht, Bèlgica, Arkhangelsk, Rússia, Santiago de Xile, Carangola, no sé si és Carangola o Carangola, del Brasil, i Savannah, Geòrgia, i Sant Andreu del Palomar. I la cirereta, Cicatrius i naufragis, és el darrer disc d'estudi, el 20è en concret, del cantautor, escriptor i filòleg terrassenc Miquel Pujadó. Què, us hi sumeu?
0: Fixa't com sona, Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I tots vosaltres, perquè ens agrada saber que hi sou, i per això una de les seccions és l'enganxosa. Què diu ara aquest? Doncs sí, aquelles cançons que se'ns enganxen. I mira, crec que és el Josep. Tit.

0: dit, quina és la vostra? Què fa? Tat, tat, tat. Fa bru, bru, bru. Aquesta és la idea. On te l'enviem? Al 607-470-305. És una bució sonora i res i curt. Nosaltres ja buscarem, però esclar, en aquest cas m'hauríeu de dir en concret què, perquè no quedaria molt clar. I dit això, doncs en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Com estem?
0: Que bé començar la setmana baixant ja la persiana, com aquell qui diu.
2: Ja comença a tocar a Berigarça, sí, perquè aquí encara anem amb màniga de tirants, eh?
0: Exacte, però jo ara ja he fet el gest amb la foto de pagar...
2: La foto d'avui, del podcast d'avui, ja veureu el Xavier.
0: De pagar l'aire condicionat, perquè per fi ja era hora, s'ha acabat, no?
2: Jo no cantaria victòria, que aquest temps està una mica boig, no, i a vegades
0: també
2: ens mengem les castanyes
0: també
2: amb molta calor, eh? Però de moment almenys ens donarà treva.
0: I amb què entres avui?
2: El ressò d'ahir el dediquem a la cirereta del pastís de l'últim programa, en què el Josep Maria de Matadepera va voler sorprendre un amic seu, que també es diu Josep Maria, per desitjar-li una bona recuperació després d'una operació que li han fet.
0: Que el tenim en línia, també. Mira, Josep Maria, benvingut.
3: Ah, ben trobats.
0: Com us trobeu de salut, ara per ara?
3: Home, he tingut dies millors, en la meva vida, però vaja.
0: És veritat,
3: bastant bé, bastant bé.
0: Què li dieu al vostre amic que us vol dedicar a l'Edith Piaf, Josep Maria?
3: Que em coneix bastant bé, perquè l'Edith Piaf va formar part de la meva joventut, un temps que vaig estar vivint a París, i que en vez de gastar-me els diners en prendre copes amb els amics, me'ls gastava per poder estalviar i veure una de les moltes actuacions de l'Edith Piaf.
2: Aquest és el premi per les persones que encerten les melodies misterioses. Creiem que és una bona oportunitat per sorprendre algú, dir alguna cosa bonica, per crear un record especial a través de la ràdio.
0: Totalment d'acord. I a més, calla que no us toqui ser convidats a viure aquest programa en companyia de qui vulgueu, com a convidats d'honor.
2: Exacte. Això, per fer això no cal que encerteu res. Simplement la gent que ha trucat, que ha participat al programa directament a través de l'antena, doncs entra en una llista. El dia 30, l'últim dia de mes, farem un sorteig i qui guanyi podrà venir amb una acompanyant a veure el programa en directe,
0: aquí,
2: nosaltres.
0: Que, per cert, tenim un piano a disposició,
2: si
0: algú vol fer una James, o sigui, serà molt bé. Això és...
4: El ressò d'ahir, Anna Hernández.
0: I aquesta que ve, la misteriosa U. Atenció. 9-3-0-48-53-21. Jo crec que aquesta... Un cop més... 9-3-0-48-53-21 o 607-470-305 o fixa't com sona @catmusica.cat.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mireu, ara mateix som en un paisatge de tardor emblemàtic, a la Fageda d'en Jordà, a la Garrotxa. És un bosc de faig situat sobre una antiga colada de lava volcànica i a la tardor els arbres adquireixen tons daurats, taronges i vermellosos espectaculars. Per cada color senzill de la primavera o l'estiu, la tardor té mil matisos de variació subtil i és en aquesta subtilesa on trobem també les roses de tardor. Les mateixes que van inspirar el mestre Martínez Comín per compondre aquesta joia de sardana. Fixa't com sona.

0: visca. Això és autèntica canyella en Reimas. Roses de tardor, brillant sardana del 78 del mestre Fèlix Martínez i Comín. Premi Memorial Joaquim Serra, un dels reconeixements importants dins la composició sardanística i amb la Cobla de Cambra de Catalunya. I el disc Sardanes per a Cobla, amb algunes de les pàgines més elaborades per a cobla del segle XX. Martínez Comín va ser un compositor barceloní i, com tants ciutadans d'aquesta gran urbs, ens perdem mil i un matisos d'aquest espectacle que és la tardor. I en aquest sentit, s'enveja sanament la vida de persones com Marc August, aquest jove pastor de cabres de Ridaura, a la Garrotxa, malòman, fidel oient de Catalunya Música, i que ell i les seves cabres ens escolten al fixe tot pasturant. El cas és que el Marc i un seu amic, fotoperiodista, Martí Alvesa, tenen un podcast a Catalunya Ràdio, Camí de Cabres.
1: Camí de Cabres.
2: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Alvesa.
0: M'ha agradat saber l'existència de Camí de Cabres, que es va estrenar ara fa 6 mesos per reivindicar la feina de la pagesia. Els primers 7 capítols, centrats en la primavera i l'estiu, ja els podeu escoltar a l'APP de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I ara arriben els de tardor i hivern. Marc August, benvingut i gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Martí Alvesa, benvingut també.
4: Moltes gràcies.
0: Marc August, per què recomaneu als nostres oients aquest recorregut sonor pel país?
3: Bé, doncs perquè, com bé dius, és un recorregut sonor, és un podcast que apropa la pagesia i no és exactament un podcast que expliqui la pagesia, sinó que fa que la pagesia s'expliqui. És a dir, nosaltres no anem a explicar el que fan els pagesos, sinó que el que fem és posar-los el micro perquè els pagesos ens expliquin les feines a cada moment de l'any i entendre una mica més què passa a cada moment de l'any.
4: Bàsicament aquest és l'objectiu principal, no? Acostar la pagesia al gran públic, tant a la gent que hi ha d'entrada li mostra un interès com a aquella gent que no ho coneix i té ganes de descobrir-ho, perquè al final hi ha una cosa que tenim en comú tots, i és que cada dia ens fiquem com a mínim 2 àpats a taula i mengem, i per tant aquest menjar surt d'algun lloc i està bé, i a més amb els temps que corren, que sapiguem d'on surt i posem en valor que el nostre país és un país que produeix menjar i ho produeix molt bé.
0: I com ha nascut aquesta idea?
3: Bé, doncs aquesta idea neix de la inquietud de tots dos. De fet, la proposta de fer un podcast en concret va ser una proposta d'en Martí, i bé, com que som amics de fa molts anys, doncs a poc a poc ens vam anar embolicant i va néixer Camí de Cabres.
4: Sí, sí, jo em sentia una mica amb deute en poder explicar coses que passen molt a la vora de casa meva, no? I per sort meva, he pogut treballar de fotoperiodista molts anys i sempre hem tingut la mirada en fora, però jo sóc de la Vall d'en Bas, de la Garrotxa, un espai on la pagesia respira per tot arreu, i em semblava que tocava i era interessant, ara que havia adquirit coneixement per fer-ho una mica bé, doncs poder explicar això. I tinc un amic que és pastor i a més és inquiet, i a més sabem que ens entenem, per tant l'equip estava fet.
0: I com s'ho fan un fotoperiodista i un pastor per aconseguir que el receptor vegi el paisatge rural només a través del so?
3: Bé, doncs aquest és un dels grans reptes que tenim. Primerament, tenim la feina de triar què volem explicar, és a dir, no s'hi val qualsevol feina de temporada a qualsevol lloc, sinó que hem de tenir una mica de cura de quin és el tema que volem tractar, com el volem tractar, a qui donem veu, quins són els pagesos que ens obren les portes de casa seva, que hem de dir que estem molt contents de la rebuda que hem tingut per part del sector, i després la gran feina de cuidar aquest ambient que la fa en Martí, que porta la part tècnica i que és qui se'n cuida de traslladar al camp, de traslladar el so dels tractors, dels ocells, als espectadors.
4: Aquest repte té una part molt romàntica. És molt divertit intentar, a través del so, portar aquest paisatge sonor i fer que l'oient doncs es pugui arribar a imaginar i pugui arribar a respirar allò que nosaltres estem fent mentre ho gravem.
0: En el capítol 11 parleu de l'oli i de l'olivera.
1: Som a Arbeca i aquí es fa arbequina. Arbequina d'Arbeca.
0: El calendari del pagès és el mapa més fiable per entendre com batega realment el país, Marc?
3: Bé, és el mapa per entendre una mica la natura i per entendre el paisatge. Avui en dia la gent no entén exactament què està passant perquè hi ha una desconnexió molt gran entre el món rural i el món urbà. El calendari dels pagesos el que ens ensenya què està passant, què està transformant el nostre paisatge, quin és el menjar que toca menjar i com va passant l'any.
4: És bonic d'entendre i conèixer com cada paisatge, cada clima i cada manera de fer l'agricultura en el barret del territori, doncs té les seves pròpies coreografies, calendaris i agendes, no?
0: La pagesia és el sector que pateix de manera més directa i prematura els efectes del canvi climàtic?
3: Totalment, i sense cap mena de dubte. De fet, jo voldria tenir una visió una mica optimista, però malauradament no la tinc gaire, perquè crec que és un sector que està més, si em permeteu la paraula, està més fotut que del que sembla. És un sector que moltes vegades aguanta perquè, com deia un pagès, un dia parlant, preparant un capítol del podcast, un pagès ens deia, aguantem perquè som una mica bojos.
4: A mi m'ha sorprès amb aquest recorregut trobar-me una gent que l'ingredient principal per continuar moltes vegades és l'amor a la feina, a la terra, moltes vegades també a la família i al que porta fent la família. Perquè el nostre sector, un sector tan important i tan necessari per un país, per poder tenir una sobirania alimentària real, doncs s'ha de recolzar sempre.
0: Us recomanem Camí de Cabres, podcast de Catalunya Ràdio, per reivindicar la...

0: feina de la pagesia, també a la plataforma 3CAT, i ara arriben els de tardor i hivern amb el fotoperiodista Martí Albesa i aquest jove pastor, Marc August, melòman, fidel oient de Catalunya Música, i que ell i les cabres ens escolten cada vespre, el fixa't, tot i que ara em sembla que, Marc, amb el canvi de temps la cosa canviarà.
1: Ah, exacte. Nosaltres som oients, però som oients una mica infidels, perquè com que anem amb horari solar, al final va canviant el nostre horari, el de la ràdio no, i per tant, de moment som oients, però d'aquí unes setmanes ja anirem deixant de ser-ho.
0: Doncs tant si sou com si no hi sou, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta proposta, Camí de Cabres. Els millors desitjos i bona temporada.
1: Moltes gràcies.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Aquí estem, a la Fageda d'en Jordà. Hem començat setmana i estem en un entorn realment tardoral. La primera peça misteriosa... I atenció, perquè la segona... A veure si veieu una fulla caient. De quina peça l'hem fet una mica més llarga, aquesta, perquè després ve un altre tema. De quina peça es tracta? Una fulla caient? Bé, som en temps de tardor, quan els arbres de fulla caduca es despullen, perden les fulles en aquest cicle biològic admirable de donar-nos ombra, passaran a nodrir l'arrel amb aquesta mena de mantell marró d'aquells que, quan els trepitges, es pateguen contingudament. A propòsit d'això, si la trajectòria de la fulla que cau de l'arbre tingués una melodia, podria ser aquesta. Fixa't com sona.

0: Si la trajectòria de la fulla que cau de l'arbre tingués una melodia, potser seria aquest tercer moviment de la Simfonia número 3 de Johannes Brahms, una preciositat.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Estem aquí tranquil·lament en aquesta part de la Garrotxa, aquí a la Fageda, i tenim una misteriosa. Hi ha algú que li soni? 93-048-53-21, en clau de jazz. I l'altra és una fulla que cau. I aquí al darrere ve una veu que, si algú doncs, vol mirar d'endevinar-la, ens agradarà per saber qui hi ha a l'altre costat, què esteu fent en aquests moments. Per cert, bona ruta si esteu doncs, circulant. 607-470-305 o fixa't com sona @catmusica.cat. I com diria Rilke, les fulles cauen, cauen com si ho fessin des de molt amunt, com si a dalt s'haguessin mostigat jardins llunyaníssims. Cauen en actitud de dir que no. Què us sembla si marxem a Madrid per veure com cauen en el Parque del Retiro?

Tiro. Ens fixarem en aquelles que de manera més gràcil i juganera i transparent es deixen portar pel vent. Inspirats per Marisa Robles, nascuda aquí el 1937 i considerada una de les figures més grans de l'arpa del segle XX. Fixa't com sona.

0: que bé que es posa l'arpa, aquest rondó allegretto del tercer moviment del concert per arpa i orquestra en la major de Karl Dieters von Dietersdorf i amb Marisa Robles, arpista nascuda a Madrid però nacionalitzada a Anglaterra després del seu primer matrimoni. Va arribar a ser professora del prestigiós Royal College of Music i va participar en programes de televisió britànics. I el concert per a flauta i arpa de Mozart l'ha interpretat més de 1.000 vegades. Actualment té 81 anys i està jubilada des de 1993.
1: Catalunya Música.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: Som aquí a Madrid i marxarem cap a la Toscana.

0: Buscant a Tardoral, però abans tenim una comunicació que ens volen mirar d'endevinar. Serà, per exemple, aquesta, la U? O serà la fulla que cau? Saludem el Manel de Vic. Manel, benvingut. Hi ha una mica de soroll, potser està en un entorn. Manel!
1: Digue'm.
0: Ara, que gràcies per estar en antena.
1: Ah, molt bé, doncs estem satisfets moltíssim de sentir-vos cada dia que surti o baixa.
0: Que bé. Què esteu fent? Quanta gent sou a casa?
1: Ara som dos, som jo i la dona.
0: Molt bé. I us agrada la música, entenc, no?
1: Mira, s'hi posarà ella perquè li agrada molt.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Com us dieu?
2: Hola, Manel i Maria Àngels.
0: Maria Àngels, encantat de saludar-la. Què?
2: Què? Que... No estem pas en directe, no?
0: Sí, estem en directe ara, clar que sí.
2: Ah,
0: sí.
2: Doncs no sé per què, però... Ah, és que el ràdio que tenim va enrere. Perdona, ja el paro.
0: No, clar, perquè ai. Deuen escoltar a través d'internet que hi ha un delay, sí. Que diuen. Clar, clar, clar.
2: Ah.
0: Maria Dolors, ens agrada molt que saber que esteu...
2: Maria Àngels,
0: que esteu junts escoltant el programa i que mirareu d'endevinar una de les dues misterioses. Quina serà?
2: La tararara.
0: A veure, tornem a escoltar un moment. Com es diu aquest tema?
2: Ai, ai. És de Eros Ramazzotti?
0: No, però molt bé. No, però és que molt bé que hagis dit Eros. Eros, per molts, és Eros Ramazzelles, però no és ell, no és ell. Però va en aquesta línia. És una persona italiana. Tornem-la a escoltar. Però, de totes maneres, Maria Àngels, t'ha vingut el record d'aquelles ballades de lent a la discoteca.
2: Exacte. Exacte, sí.
0: Aquesta la posaven quan s'acabava el house, o en aquest cas no era el house, era el disco, i per trencar entrava aquesta.
2: Exacte, sí, era la que...
0: I tothom, sí, anaves a buscar la parella i feies una dansada.
2: Vale, doncs bueno, haurem d'esperar a veure.
0: No passa res, al contrari, perquè el problema també, si endevines, que ja no pots trucar en un mes, és a dir, no pots tornar a endevinar en un mes.
2: Ah.
0: Per tant, ara podeu anar trucant per mirar d'endevinar. I aquesta de la
2: moltes
0: fulla...
2: Moltes vegades us escoltem al cotxe que recuperem el programa amb els podcasts.
0: Ah, molt
2: saps?
0: Bé, molt bé. I aquesta, sí. Aquesta de la fulla, no us ve? No us ve? Va caient, va caient. Is it right? No?
2: Ai, no.
0: No. Però ha estat molt bé, Maria Àngels. M'ha agradat molt de saludar-te, tu i el Manel.
2: Molt bé, gràcies.
0: I ara marxem. Sabeu cap on anem? Anem cap a la Toscana.
1: Oh, caram, que bé, ja hi hem estat.
0: Cap a la Toscana Tardoral anem.
1: Molt bé, aquells xiprers, aquelles fileres xiprers que il·luminen el paisatge.
0: Allà Sant Gimignano, sí.
1: Això, exacte.
0: Molt bé, visca la música, que vagi bé.
1: Molt bé,
0: adéu-siau.
1: Adéu.
0: Anem cap a la Toscana Tardoral, un paisatge de turons, vinyes i xiprers tenyit de tons daurats, ocres i vermellosos. Setembre i octubre són temps de vendèmia. És a dir, de verema. I amb la verema arriben també els sabors de la tardor, l'oli nou, els bolets, les castanyes. A la Toscana la tardor té color, té paisatge i també té gust. Anem ara en concret al municipi de Montsumanno. Montsumanno Terme, un petit indret on el 1921 hi va néixer un cantant, actor de cinema i intèrpret de music hall, a qui Edith Piaf va convertir en el seu protegit i amant. Fixa't com sona.
3: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

0: Les fulles mortes, una obra mestra indiscutible de la chanson francesa, evoca la nostàlgia, el pas del temps i els amors perduts i les fulles seques com a símbol. Per a la pel·lícula L'époque de la nuit, del 46, de Marcel Carné, film sense èxit esperat, però la cançó ho va petar. Montan, Yves Montan, aquest artista nascut aquí a Montsoumano-Terme, és un entorn d'aquests de la Toscana. Ell va créixer envoltat de pobresa. Amb 11 anys doncs, li va tocar treballar per ajudar els pares i ja imitava Fred Astaire i l'Anne McDonald. I el 44, Edith Piaf el descobreix, el protegeix i n'esdevé amant. El 51 es casa amb l'actriu Simone Signoret, una de les parelles més cèlebres i sòlides del cinema francès, malgrat romanços sonats com el de Marilyn Monroe durant el rodatge del multimilionari. Montan va morir d'infart el 1991, als 70 anys, i va ser durant els últims dies de rodatge de la seva darrera pel·lícula. Curiosament, el seu personatge també patia un atac de cor.
1: Fixa't com sona. Perquè els clàssics no passen de moda, i els oients tampoc.
0: Exacte, som camí de 8:45, és dilluns, la temperatura anirà baixant, la pluja també arribarà en breu, si no ha arribat ja, des d'on ens esteu escoltant. I nosaltres aquí, a la Toscana, en direcció a Vicenza, anem al Vènet. Però abans, aquesta misteriosa U. I crec que el Josep Lluís de Barcelona vol provar-ho. Josep Lluís, benvingut.
2: Hola, bona nit.
0: I gràcies. Hola, hola. Què fas normalment escoltant el programa? Què ocupes aquesta estona?
2: Mira, doncs estava davant de l'ordinador perquè estic, bueno, programes d'aquests que de la Universitat de l'Experiència i estava recuperant els PDFs de les assignatures i tot això, i estava sentint l'emissora i a tu.
0: Treballant i acompanyant-se per la ràdio i per un programa de música.
2: Exacte.
0: Que bé,
2: exacte.
0: Que bé, que sí, bé. Sí. Josep Lluís, aquesta melodia, a qui respon? Sí. A veure.

0: In un mondo che il
1: Sì,
0: mio prigioniero è il mio canto
1: il mio canto
0: libero. Sì.
1: libero. I el cantant
0: Lucio Battisti.
1: Lucio Battisti. Che bé. Què me'n dius d'aquesta cançó?
0: Doncs bueno, que és de la meva joventut, clar, evidentment. Mira, estaves parlant del Marcel Carné i de Lis Montant quan tocaves lo de les fulles mortes,
1: Sí.
0: i jo sóc d'aquell any, justament, del
1: Veus?
0: 46. O
1: Veus?
0: sigui, ja veus, amb
1: Sí.
0: 80, tinc 80 ja.
1: Com passa, eh? Ha passat amb una bufada.
0: Home, i tant que
1: Sí,
0: passa, i tant
1: sí.
0: que passa.
1: Doncs, mira, deixa'm dir-te que fas veu de 70.
0: Bueno, tothom m'ho diu, inclús d'aspecte, la gent em diu, no pot ser, no pot ser, però bueno, hi són, sóc del 46.
1: Lucio Battisti, doncs,
0: Ja, ja
1: escolta.
0: m'ho diuen, ja m'ho diuen, però bueno, és així, què hi
1: Sí.
0: farem? Deu ser
1: Doncs,
0: genètica familiar.
1: sí, i ben segur. De totes maneres, enhorabona, perquè acabes de guanyar una
0: Gràcies.
1: dedicatòria. No cal que ho facis
0: Ah, sí?
1: ara. O sigui, podràs dedicar la darrera, és a dir, la cirereta del pastís del programa, a qui vulguis, viu o
0: Molt
1: mort.
0: bé.
1: Ja et pensaràs
0: Molt
1: quin
0: bé.
1: tema i tancaríem el programa amb tu. Amb tu i aquesta persona, perquè la podem sorprendre si és viva. Imagina't una trucada inesperada a quarts de 10.
0: Sí, que és viva, sí, clar.
1: Home,
0: És una
1: doncs,
0: persona que
1: escolta'm,
0: m'estimo molt.
1: prepararem una sorpresa ben maca per ella, o per ell.
0: Molt bé. Molt
1: D'acord.
0: bé.
1: Gràcies,
0: Parella, parella.
1: enhorabona.
0: És noia.
1: És noia. Josep Lluís, enhorabona. I ara, atent,
0: Gràcies.
1: perquè gaudirem una mica del que va ser Lucio Battisti, la versió original, perquè aquesta que sentirem és en versió de jazz. Recordeu aquell començament?
2: In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero.

Tremenda galeta. I en un mundo que el mio canto libro, 1972, amb Lucio Battisti, lletra de Giulio Rapetti, de fet conegut com a Mogol, un clàssic de la música lleugera italiana del qual se n'han fet moltes versions, com aquesta que està sonant de fons del trio de jazz italià Doctor Tre, amb Enzo Pietropaoli al contrabaix, Fabrizio Sferra a la bateria i el reconegut pianista Danilo Rea. Vicenza, 1957. Fabrizio Sferra, Danilo Vera. El mio canto libero parla de dos amants que decideixen viure el seu sentiment al marge de les convencions i de la mirada dels altres. Base autobiogràfica, perquè Mogol el va compondre després de separar-se de la seva senyora i d'haver trobat un nou amor amb la pintora i poeta Gabriele Marazzi.

0: Aquí estem, a Vicenza. Hi ha algú de Vicenza que ara ens estigui escoltant? Com m'agradaria rebre la seva trucada? Ma cosa stai facendo, Vicenza? Pura elegància renaixentista. I tot i dir no tenir mar, el plat estrella, sabeu quin és? El bacallà a la vicentina. Es prepara tradicionalment amb estocafisso, que és un bacallà assecat que el rehidraten i el cuinen molt lentament fins a aconseguir una textura tendra i una salsa cremosa. I sempre, o gairebé sempre, amb polenta. Això ho deu saber molt bé aquest pianista de jazz que acabem d'escoltar, el senyor Danilo Rea. Això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I tant, i tant. Bé, doncs ens queda la misteriosa 2 i aquesta no és gens fàcil. És una fulla que va caient, que va caient. I la peça, el nom d'aquesta peça, fa referència d'alguna manera a aquesta fulla que va caient. I del Benet ens n'anirem cap a Bèlgica. Sabeu cap a on? Cap a Anderlecht. No sé si és Anderlecht o Anderlecht. Famosa pel seu històric equip de futbol, colors blanc i viola, origen 1908, quan la reina Elisabet de Bèlgica va visitar el municipi i va ser rebuda amb carrosses de flors d'aquests colors. No, i els fundadors del club van dir, escolta'm, això ho hem d'adoptar ràpidament i oficial. I qui sap si n'és soci o simpatitzant el reconegut compositor i director d'orquestra belga d'origen polonès nascut aquí i autor d'aquest vals. Fixa't com sona.

0: Això és Boccato di Cardinale. Però d'on ve això de Boccato di Cardinale? Era per la Claudia Cardinale? No sé si algú ens ho explicaria. Era el tema Vals du Palais 1 amb la Sinfònica de la Ràdio Televisió Belga en coproducció amb l'Alemanya en la banda sonora de la pel·lícula Ataturk, és a dir, Mustafa Kemal, oficial de l'exèrcit turc i cèlebre estadista, fundador i primer president de la moderna República de Turquia. La música és del reconegut compositor Henry Saroka. D'origen polonès, va néixer a Bèlgica i va començar carrera com a cantant de pop als 70. Va representar Bèlgica a Eurovisió i va compondre l'himne oficial de la delegació belga pels Jocs Olímpics de Pequín 2008. Però l'èxit majoritari va arribar amb música per a cinema i televisió. Per cert, una de les seves obres més populars i reconegudes mundialment és de la sèrie d'animació Els Barrufets. Què faríem sense música? La vida seria molt grisa, eh? Va rebre, per cert, disc d'or als Estats Units, eh? El que són aquesta mena de... Però va, no ens n'anem, perquè és el moment de dir això.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, els que ara esteu potser en un embús. Allà, ostres, està... no agrada, eh, l'embús. I n'hi ha cada vegada en veus més d'embussos. I no sé si hi ha maneres de posar-hi una miqueta de gota d'oli. Ara marxarem de Bèlgica cap a Arkhangelsk. No ho dic bé. Això és el nord de Rússia. Segur que ens ho pronunciarien molt millor. Arkhangelsk. És una ciutat important. Abans de la fundació de Sant Petersburg, va ser l'únic port marítim del país. I s'explica que quan Pere IV va veure per primera del mar, va quedar fascinat. Curiositat, si tens a mà un bitllet de 500 rubles russos, tens un retrat d'aquí, d'Arkhangelsk. Bressol el 1957 d'un pianista i director d'orquestra que ara escoltarem, però abans aquesta fulla que cau. Darrere, us avanço una pista, eh? Hi ha una veu tan inconfusible. Em sembla que em diu l'Anna que el Roger l'encerta per WhatsApp, però no s'anima a trucar. Doncs, truca Roger, que ens agradarà saber-ho, perquè és que és una peça que ve tant de gust d'escoltar, però mira, hi ha algú que demana al telèfon al 93-048-5321, al 607-473-05 i al fixa't com sona, @catmusica.cat. Això, ens n'anem cap a Arkhangelsk. I allà hi va néixer el 57, aquest pianista i director d'orquestra que interpreta un tema que ha esdevingut clàssic per descriure la tardor russa. S'anomena Octubre, fixa't com sona.

Octubre, cançó de tardor, desena i més coneguda peça del famós cicle per piano Les Estacions, opus 37, de Piotr Tchaikovsky, 1875. Són 12 peces per piano, una per cada mes de l'any. Capta i transmet l'essència del mes d'octubre d'aquesta tardor russa amb el pianista Mikhail Vasiliev.

0: Yevich Pletnyov, nascut aquí, a Arkhangelsk, fa ara mateix 70 anys. Pràcticament va néixer al Conservatori d'Arkhangelsk, on treballaven i vivien els seus pares. Amb 21 anys va guanyar el prestigiós concurs internacional Tchaikovsky. 10 anys després, el 88, toca doncs, a la històrica cimera de superpotències a Washington, on es va entaular amistat amb Mikhail. Recordeu Mikhail amb l'atac al front? Mikhail Gorbachev? Doncs va crear així, a partir d'aquest contacte, va poder crear la primera orquestra independent de la Unió Soviètica. Va ser la primera finançada amb fons privats independents de l'Estat en tota la història de Rússia des de la Revolució de 1917.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Ara som ben lluny de casa, hem hagut d'agafar la jaqueta del dos, perquè la veritat fa una rasca aquí, a l'altura de Rússia, més amunt de Sant Petersburg, i ara calla que ens anem a Santiago de Xile. És a dir, farem un tomb tremens. Santiago, emmarcada en la majestuosa serrada dels Andes, amb aquella destacada arquitectura d'avantguarda i la gran Torre Santiago, 330 metres d'alçada, des d'on es veuen els Andes ben nevats al fons. Una de les peculiaritats urbanes es veu que són els cafès con pierna. Imaginem la situació, es veu que a la dècada dels 60 van néixer aquests locals de cafè expresso amb cambreres amb minifaldilla o vestits de nit, tot plegat per sobre de passarel·les elevades. La finalitat, atreure els executius del sector financer. De Santiago de Xile és una de les institucions musicals més singulars del país. Però abans d'entrar-hi, a quina música fa referència aquesta fulla que cau? El Roger no s'anima i es veu que ho sap. Ens agradaria sentir de viva veu algú que diu «Sí, home, això és de Bra, eh?», no? Que nosaltres puguem afegir-hi de darrere doncs, la peça. Però de moment, misteri. I mentrestant, a Santiago de Xile, fent referència a una de les institucions musicals més singulars del país, l'Orquestra de Cambra del Teatre Municipal de Santiago, i amb una mica més de tardor.

0: Visca la solemnitat d'aquest tercer moviment, l'Allegro de la tardor de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, 1725, amb l'Orquestra de Càmera del Teatre Municipal, dirigida per l'aclamat violinista Jaime Mansilla. En va ser un dels fundadors, el 1993. L'objectiu, esdevenir planter de joves instrumentistes que més endavant puguin fer el salt a l'Orquestra Filarmònica de Santiago o fer carrera internacional. Jaime Mansilla ho ha aconseguit i és tot un històric que ha compaginat el lideratge de l'Orquestra de Cambra amb el seu rol com a concertino i solista. Són més de 30 àlbums d'estudi al mercat dels Estats Units.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Mira, són les 9 i 10 i mentre les fulles cauen a l'hemisferi nord, nosaltres deixem Santiago per anar al Brasil. Anem a Carangola. No sé si és Carangola o Caràngola. És a Minas Gerais. Ha de ser una regió molt interessant, eh? Gran productora de cafè d'alta qualitat, conreat en petites i mitjanes propietats familiars en turons elevats cap a Minas Gerais. Per cert, vull fer arribar un aplaudiment a la Blanca de Lleida, que ens ha dit que Bocato di Cardinali és una dita perquè els cardenals menjaven molt bé. Molt bé, no, clar, té molt sentit. Bocato di Cardinali. Sí, sí, sí. Ara un altre dia, això no ho sabíeu. Sí, ja ho sabem, és veritat, que hi ha coses que sembla que les hauries de saber, però tot d'una dius, ai caram, per això t'ha tan èxit la nit dels ignorants. Per exemple, hi ha coses que dius, això com deu anar exactament? Blanca de Lleida, moltes gràcies. Bocato di Cardinale, no sé si ara mengen igual de bé que abans, o ha anat minvant una mica al nivell gastronòmic. No ho sé. El cas és que nosaltres ens n'anem cap a Minas Gerais, Carangola, i és un lloc que coneix molt bé aquesta cantant-compositora, multiinstrumentista i activista brasilera. Fixa't com sona.

0: això és ser de delicatessen, és la tua voce a dues veus, amb la de Bia Ferreira i la del seu autor, Gian Maria Testa. Tema del 99, una cançó d'amor senzilla, íntima, on el narrador demana que aquella persona el tregui d'aquí, de l'habitació i de les parets que l'envolten. Bia Ferreira, 33 anys, crescuda en una família evangèlica, on va començar a tocar el piano als 3 anys. Autodidacta de la guitarra, ha recorregut més de 30.000 quilòmetres fent autostop, especialment amb camioners. I saludem els que ara esteu en ruta, bona ruta, i els venia discos que ella mateixa gravava, i si no podia cantar feia malabars als semàfors, fins que el 2011 escriu Costa Nao es Mola, algo així com Les quotes no són almoina, un himne antiracisme estructural que defensa el sistema de quotes per a l'accés de la població negra a la universitat, i es va convertir en lectura i anàlisi obligatòria per a l'examen d'ingrés a la Universitat de Brasília. Aquí estem, a Minas Gerais, exactament a Caràngola, Caràngola. Temps.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: I de Caràngola marxarem cap als grans boscos del nord. Anem a Savannà, acabat amb H, la ciutat més antiga de Geòrgia, als Estats Units. Durant anys va ser un refugi utòpic i estava prohibida l'esclavitud fins que es va legalitzar. El 1909, però, hi va néixer un dels grans lletristes, autor de la traducció a l'anglès d'un clàssic francès que sentíem fa una estona. I aquesta misteriosa U és així. Escoltem només la misteriosa, la 2, perdó. Ara sabrem qui la canta, perquè el començament d'aquesta peça, com hem escoltat, retrata musicalment la caiguda d'una fulla. Fixa't com sona.

0: tamacle de totes, autumn leaves, aquestes fulles de tardor amb Nat King Cole. Però el que interessa en aquest cas és la lletra de Johnny Mercer, nascut aquí a Savannah, autor i coautor de més de 1.500 cançons, i de fet, ja ho hem vist en més d'una ocasió, no sabia llegir partitures musicals. I ara penso en Vangelis, es veu que no tenia formació musical, però això no vol dir que no tinguis, no?, una capacitat de crear unes melodies úniques. Les Fulles Mortes va néixer a França basada en un poema de Jacques Prévert, música de Joseph Cosma, i Johnny Mercer em va escriure l'adaptació a l'anglès, anant més enllà de lamentar una pèrdua i retenint la presència a través del record. I ara arriba...
1: La cirereta del pastís.

0: Són cicatrius i naufragis és el tema que obre i dona nom al darrer disc d'estudi del cantautor, escriptor i filòleg terrassenc Miquel Pujadó. És el 20è. Miquel, benvingut i enhorabona.
1: Hola, Xavier, gràcies.
0: Cicatrius sí, i no... Sí. Digues, digues.
1: No, que ja en portem uns quants, sí. El 20è original, però comptant també els que he fet sobre poetes i sobre adaptacions de Brassens. O sigui, de cançons meves deu de ser el 12è o 13è, una cosa així.
0: Fixa't. Miquel, cicatrius i naufragis és un títol potent. Quan vas saber que aquestes tres paraules havien de donar nom al disc?
1: Home, em vaig jugar amb la idea de tot allò que va entre la primera cicatriu, que és la que portem clavada al ventre des del naixement, oi? Fins a l'últim naufragi, que és quan deixem aquesta vida, no? I tot el que passa enmig també ens porten altres cicatrius i altres naufragis, i és el que vaig intentar explicar, des del naufragi de l'ensenyament, el naufragi del pensament crític, les cicatrius que ens deixen els records, en fi, són cançons molt diverses, però que segueixen una línia vermella, que és la que dona títol al disc.
0: I un record per Aurora i Guillem.

0: avui a 24 anys a la mirada, l'any 37, l'Aurora Picornet.
1: Miquel,
0: no us penseu que
1: què t'ha inspirat aquesta cançó?
2: Home, sobretot la continuïtat d'un feixisme que canvia de cara, però que en el fons continua sent el mateix, i el desig de recordar dues persones que al llarg del temps doncs, van patir aquest mateix feixisme. Una, al començament mateix de la Guerra Civil a Mallorca, que era l'Aurora Picornell, i una altra víctima l'any 93 dels grups neonazis de València, que era el Guillem Agulló. Amb aquestes dues persones i la idea justament del que està passant encara ara i malauradament podrà passar, vaig fer aquesta cançó que es diu Aurora i Guillem, precisament.
1: 15 cançons on parles de pèrdues, memòria, amor, desenganys, fanatismes o del pas del temps, en el cas de les noies dels anys 70.
0: Més a prop del cementiri que no del primer petó.

0: de l'oblit. Les noies dels anys 70, filles d'una antiga nit.
1: El temps se'ns escapa, Miquel.
2: Exacte. Sí, sí, sí, és una cançó, clar, dels que som, dels que tenim ja una edat, doncs la nostra adolescència és l'adolescència dels anys 70 i els records dels anys 70 encara els portem arrapats a l'ànima. I en aquest cas, doncs, he volgut fer una cançó sobre aquest tema, que haig de dir, a part, que també és fantàstica, fantàstic el treball que ha fet en Xavier Batllés com a arranjador en tot el disc i d'una manera molt especial amb aquesta cançó.
1: Acabarem amb el Ficcionauta d'aquest disc, Cicatrius i naufragis, i m'agradarà molt que ens el presentis.
2: El Ficcionauta és una cançó que, de fet, el títol me l'he robat a mi mateix, perquè fa uns anys, jo faig de tant en tant novel·les juvenils infantils, vaig fer una novel·la juvenil que es deia El Ficcionauta, un capítol de la qual jugava amb un personatge que saltava entre llibres, i vaig agafar aquesta mateixa idea per fer una cançó d'homenatge a la literatura i justament per totes les possibilitats de llibertat personal i mental que ens dona la literatura, les novel·les i tots els llibres.
1: Amb el Ficcionauta ens acomiadem. Us esperem demà a partir de... per molts anys i enhorabona.
2: Moltes gràcies, Xavier. Ens veiem.
0: Visparé la carmesina tirant per portar-la a la plaça del Diamant, i després d'un vals i un petó marxaré a extreure carbó i a lluitar per la justícia social amb tots els minaires de Germinal abans de quedar amb el Quixot per anar a esperar junts Godot tot corrent.

davant meu veure el somriure del gat i sabré que Alícia és al meu costat fins que D'Artagnan vulgui fer de mi el cinquè mosqueter. Viatjaré fins al final de la nit, fins al centre de la terra i ardit. Li diré a Miquel Estrogoff que anem a caçar amb Jarof. Jean Valjean i els miserables em faran costat de fables, però al fred cosmos trobaré el gran Tulu i altres déus abominables. Sherlock Holmes dirà que em

veieu, no cal seguir amb la cançó. Cada llibre pot ser un interruptor que ens permeti desconnectar de tot l'horror quotidià. Però allò que de debò no té preu és que a més explica i preveu les misèries d'aquest corral, la nostra granja animal.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
5: Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. Avui sentirem la música d'un dels virtuosos del vibràfon de l'escena jazzística actual a la ciutat de Nova York, Ben Gillies. Gillies fa un jazz de sonoritat contemporània arrelat però a la tradició, amb fortes influències dels seus referents, Milt Jackson, Bobby Hutcherson i Gary Barton. El segell Positone acull els retrats discogràfics de la música de Gillies, 8 àlbums fins ara centrats en un extens catàleg de cançons originals com aquesta que sona per començar. Pivot Point. Benvinguts.

Pivot Point és el tema que posa nom a la nova entrega discogràfica de Ben Gillies, un treball gravat amb una formació clàssica de quintet. L'integren el saxofonista Willie Morris, el pianista John Davis, el baixista Boris Kozlov i el bateria Jason Timman.

Changes over time, canvis en el temps, aires post-bop en aquesta altra original del vibrafonista Ben Gillis, fent de pont entre la tradició i la sofisticació contemporània i reivindicant el swing i l'esperit melòdic del seu instrument.

Aquest paisatge de somni és una de les balades de Ben Gillis. La tocava en quartet amb el pianista Art Hirahara, el baixista Boris Kozlov i el bateria Roddy Royston.

Cascades brollant del so del vibràfon de Ben Gillies en aquest projecte Stick Together, que era de fet la segona part de l'àlbum que Gillies havia publicat amb aquest mateix quartet col·lectiu el 2021. Aquest altre treball, Still Doing Our Thing.

Aquest tema és Extraction i el vibrafonista Ben Gillis el signava amb Bart Hirahara al piano i teclats, Boris Kozlov al contrabaix i Roddy Royston a la bateria. Un àlbum gravat el 2021.

descripció del final de l'estiu i de l'inici de la tardor en aquesta balada Lazy September, setembre mandrós. Ben Gillies el tocava amb el pianista Art Hirai.

Formació de septet per desplegar aquesta altra composició de Ben Gillies, Horizons, eixamplant tímbriques a l'àlbum Between the Bars, entre les tecles del 2020.

You Up Next, també original de Ben Gillies per al seu septet amb Patrick Cornelius i Diego Rivera als saxos, el trombonista Altin Sinclair, el pianista Art Hirahara, el baixista Peter Slavov i el bateria Vinny Sperazza, músics d'aquesta escena hard bop de la ciutat de Nova York que toquen els originals de Gillies amb arranjaments pensats per al lluïment harmònic

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Us proposem de sentir tot seguit la suite número 2 en si menor, catalogada amb el número 1067 de Johann Sebastian Bach, una de les seves suites o obertures orquestrals que en aquesta versió interpreta Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall.

0: L'orquestra Le Concert des Nations, dirigida per Jordi Savall, interpretava la versió que ara sentíem de la segona de les suites orquestrals, suite en si menor catalogada amb el número 1067 de Johann Sebastian Bach.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem a sentir el concert per violoncel i orquestra en do major, Hoboken 7B número 1 de Franz Joseph Haydn, en la versió de Jacqueline Dupré, violoncel, i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per Daniel Barenboim.

67 amb Jacqueline Dupré i l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida per Daniel Barenboim, interpretant el concert per violoncel en do major, Hoboken 7B número 1, de Franz Joseph Haydn.

0: La pianista Heather Smith interpretava la versió que ara sentíem de la sonata o capriccio per a piano sol de Fanny Mendelssohn.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb la sinfonia número 1 en do major, opus 21, de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpreta l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Simon Rattle.

0: Hem sentit la sinfonia número 1 en do major, opus 21, de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Simon Rattle.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Il Rossignolo és el títol de la cantata d'Alessandro Scarlatti que us proposem de sentir tot seguit aquí a la nostra sintonia, interpretada per Susanna Crespo, soprano, i el conjunt instrumental Música Poètica.

0: Hem sentit la cantata Il Rossignuolo d'Alessandro Scarlatti, interpretada per la soprano Susanna Crespo i el conjunt instrumental Música Poètica.
1: Catalunya Música.